0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Vingrau, 95.
2: M'agrada trobar els teus ulls en cada plec de memòria. Els dies de nostra història i llegir el teu pas com els fulls.

safareig de fum nocturnes amb transparència de l'anima, remoguda pel sospir de la ment que es mou d'una ala per comprovar el seu dormir, per comprovar el seu dormir. Safareig de fum nocturnes on capbussa la meva ombra, de mirar-me el teu espill, el pes del desig mi tomba.

entre voler i no voler, entre volar i no volar, pots desesperar. De la eufòria a la sènia, al passadís sense finestres,

0: Música de proximitat.
1: No són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana de Rosselló. Aquests nucleocrats que manen

llum i de comprar els esprits. Intrus. Esbarxar.

si els aixerrem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin.

arguments més que viciosos t'asseguren que no passarà res. Ni la salut ni pel paisatge t'ho juren paraules d'experts. Diuen igual cada vegada com Chernobyl l'amiant.

tenia el to de veu que em deia cau d'orella. T'estimo i no deixis d'estar mai al meu costat.

baut du Mensch. Es wird jetzt viel einfach zurück.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Sant Pere de Ribes, en un algarrobo.

petit bonheur. Je voudrais m'acheter des contre-malheurs.

0: Merci, madame.
1: Una cançó de Catalunya Nord.
2: El primer home de la terra se deia Adam.

al dinar varen ballar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar com fotia una calonassa i que eren lluny

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: L'informatiu. A Radio Arrels.
2: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Radio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
3: Bé, allò, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. El president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que toca serà perquè cada un sigui una festa.
2: L'exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades aturdidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lans, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge, una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer. Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
0: Radio Arrels, Alenyà, 95.
5: L'hora, 100% en català.
0: A Radio Arrels.

si els meus peus arrelen a la fusta i dins de cada jo somriuré recordant aquest dia i la teva escalfor.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Peñé.
2: Són les 7, comença el nostre programa No perdem el nord a Ràdio Arrels i comencem ara amb l'informatiu seguit de la meteo.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
5: Bé, allò, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. El president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que en tot cas serà perquè cada un sigui una festa.
4: Exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades aturdidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lans, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge. Una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol. Una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
0: Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres, Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Comencem aquest programa parlant d'agenda cultural amb la Noemí Morales i en Jordi Esteve. En Michel Bourré ens parlarà de la cançó Cantame, diguis-me coses, d'en Joan Pau Giné. Després, un tema que pot interessar doncs, als joves que ens escolten, parlarem de creadors de continguts en català. El primer conte que us presentarem és el conte Instagram Esport Septentrional. Després acabarem, com sempre, parlant d'ecologia amb l'Albert Noguer. Aquesta vegada serà sobre els teixits que ens protegen dels freds sense danyar el planeta.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Gastronomia a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Avui connectem amb la Noemí Morales i en Jordi Esteve per parlar una mica d'agenda cultural a l'Alt Empordà, l'Alt Vallespí i el Rosselló. Noemí, Jordi, bon dia.
4: Bon dia, Ràdio Arrels. Bon dia, Paula.
5: Bon dia. Bon dia, què tal?
3: Per començar, doncs, aquestes activitats de les quals ens parlareu avui fan part del projecte Mar i Muntanya. Noemí, ens pots explicar què és exactament aquest projecte Mar i Muntanya?
4: Doncs bé, Mar i Muntanya és una col·laboració dels dos costats de la frontera entre CLM i en aquest cas Som Turisme. Som Turisme, doncs, és una cooperativa sense ànim de lucre de turismes ubicats, doncs, a l'Empordà, tot i que treballem per tot Catalunya. Val? Llavors treballem perquè el turisme beneficiï els territoris i les comunitats que l'acullen i no a l'inrevés. I aquesta tardor, doncs bé, com demanaves, en aquest projecte ens fa molta il·lusió, doncs, participar-ne de Mar i Muntanya a taula, ja que serà, doncs, és una xarxa de 4 esdeveniments gastronòmics i culturals dels dos costats dels Pirineus, que per primera vegada es presenten junts sota una mateixa marca i una mateixa campanya de comunicació. Perquè la frontera, no? Pensem que quan es tracta de menjar i de cultura catalana, doncs senzillament no existeix. Ens la mengem.
3: Aquests diferents esdeveniments que hi hauran, doncs, entre l'Alt Empordà, l'Alt Vallespí, el Rosselló, quins són? Ens ho pots dir?
4: Mira, aquests 4 esdeveniments són, mira, el primer és la Fira del Bolet i la Castanya, de la Vajol, en aquest cas, a l'Alt Empordà. I després hi ha la Catfesta del Centre Cultural Català del Vallespí, a Sant Llorenç de Cerdans. La Bullinada dels Pescaires, a Sant Cebrià de Rosselló. Aquestes dues, les de la vessant nord, diríem, doncs, tenen lloc el mateix dia. I, per últim, hi ha la Fira de Vins Naturals, que es diu Contraband, a Rebost d'Empordà. Tots a la tardor, tots en català i tots arrelat al territori.
3: I doncs això de la Catfesta, doncs, que tindrà lloc del 16 al 18 d'octubre a Sant Llorenç de Cerdans, és una cosa de la qual parlem més en detall a Ràdio Arrels. Avui ens concentrarem una mica en els altres esdeveniments que porteu, doncs, amb aquest projecte Mar i Muntanya. El primer has dit que és la Fira del Bolet i de la Castanya de la Vajol.
4: Exacte, aquest tindrà lloc aquest diumenge mateix, dia 11. Vale, la Vajol és un poble, bueno, és molt bonic, que us haig de dir, però és el poble més petit de l'Alt Empordà i també el més alt. I es troba literalment al peu de la frontera. Cada any a l'octubre, doncs, celebrem aquesta fira del Bolet i de la Castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val, de tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus i, bueno, bàsicament, doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa, no? És un lloc de pas, d'exili, no? I tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps, no hem inventat res. I enguany, doncs, bé, gràcies al projecte Mar i Muntanya Taula, doncs, la Fira del Bolet esperem que tingui una projecció més gran, gràcies a TV Vallespí, que vindrà a fer el reportatge, doncs, els cartells que hem fet dels 4 esdeveniments, el roll-up, en fi, bueno, una miqueta tots els punts identificatius d'aquest projecte comú. I la difusió, doncs, que arribarà a tots els canals dels 4 esdeveniments a la vegada. Eh? I, per exemple, doncs, avui, doncs, a Ràdio Arrels, que ens oferiu aquesta oportunitat de poder-ho explicar.
3: I doncs, després de la bullinada de pescaires, que tindrà lloc a Sant Cebrià també el 18 d'octubre, hi haurà la Fira de Vins Naturals a Rebost. Aprofitem que el Jordi Esteve, ideòleg de la Fira de Vins Naturals de Rebost, Contraband, és en línia amb nosaltres. Jordi, explica'ns una mica de què va aquesta fira.
5: Doncs mireu, aquest any tindrà lloc el 25 d'octubre al poble de Rebost. Aquesta fira ja és la 5a edició. L'any passat va ser tot un èxit, amb més de 1.000 visitants durant tot el dia. I la idea, doncs, és molt bonica. És transfronterera, hi ha vins de costat i costat de frontera. Són vins de l'Albera, vins natural, vins lliures, que els hi diguem. Aquesta fira està inspirada, doncs, amb la fira de l'Atur, que tenen tots aquests cellers agrupats amb la banda de l'Atur. I nosaltres som cellers anfitrions. Jo mateix tinc el celler RIM, soc propietari del celler RIM, i tenim 4 cellers del mateix poble que fem d'anfitrions a cellers de fora. d'acord? De l'altre costat de frontera, també d'aquí, de la zona de l'Albera catalana, i després sempre portem un convidat que aquest any ve de la Terra Alta, que és el Celler Frisac i la Gemma Miró. També tenim una novetat aquest any, una col·laboració amb l'associació Birranci de Perpinyà, i tindrem una petita fira a dins de Contraband de vins rancis, cosa que ens fa molt contents perquè els vins rancis doncs, estan tan arrelats a la tradició de costat i costat de frontera. A part de tots els cellers que us estem parlant, doncs, que és l'eix conductor de la fira, tenim, evidentment, gastronomia, tenim formatgers també locals de per aquí a la zona de l'Empordà i també tenim una part molt important que vam incorporar l'any passat, que és l'art de Contraband. L'art de Contraband doncs, és un seguit d'accions culturals organitzades a dins de la fira doncs, per Mònica Campdepedrós, artista del poble, i a partir d'aquí doncs, l'art ens acompanya durant tot el dia.
3: Noemí Morales i Jordi Esteve, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Esperem.
3: I recordeu, si voleu trobar més informació sobre aquests quatre àpats que tindran lloc d'un banc i de l'altre de la frontera, podeu visitar la web mm.clm.cat.
1: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
6: D'aquí poc acollim en Michel Bourré, que ens parlarà de la cançó Cantame, diguis-me coses, del cantant nord-català Joan Pau Giner.

0: Radio Arrels, a Forques, 95.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia, avui parlarem de paraula i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Parla-me, diguis-me coses. Paraula, quin mot més comú i a la vegada més misteriós. Té el mateix origen que la paràbola. No és tan evident en català, francès o italià com en castellà, en què només hi ha una metàtesi, una inversió. Palabra, paràbola. La paràbola llatina o grega, parábolos, és una comparació, una alegoria, una frase de sentit metafòric. Això es pot entendre per la paraula amb sentit de parla, però per la paraula amb sentit de mot. De fet, és una metonímia, i més exactament una sinècdoque, és a dir, designa la part pel tot o viceversa, com Amèrica pels Estats Units d'Amèrica. I la cançó d'en Joan Pau Giner, després de tot això. No és pas com les paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, paraules novençanes d'uns joves que comencen a estimar-se. Recordeu, teníem 15 anys. No, és una paraula sensual, sensual i política, com veurem després. I les paraules no són mots, són coses, i coses ben dites. La cançó d'en Giner és una meravella poètica, regular però sense cap rigidesa. Els versos són heptasíl·labs, és a dir, versos de 7 síl·labes, rimats amb alguna excepció, algun vers que trontolla o aquest decasíl·lab sumptuós. I potser, potser me faràs content, car és un poema ple d'esperances. He parlat de sensualitat. La llengua de l'estimada és rosa o boja i els amants es retroben solets al final de la jornada de feina. Però també és una cançó política per defensar la llengua del país. Primer, cito, amb la llengua de casa, la que a escola t'han defès. I socialment, després, invitant a fer llengotes en sentit propi, cito, amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. De fet, l'amor costa quan hom surt exhaust del treball i quan els estimats es retroben havent treballat tots dos, cito. Per demà cal ser refets, cada dia una cadena te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? No, definitivament, parla-me, diguis-me coses. No em recorda paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, sinó més aviat una cançó d'amor i de lluita social. Te recordo a banda de Víctor Jara. Que tingueu un bon dia.
3: Parla-me, diguis-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que se perd en caminets. Diguis-me que la setmana, quan s'acaba,

una cadena, te se posa sur l'esquena, com vols fer per fer projets? Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola,

0: punts i comes. Del mot al llibre a banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
6: Són les 7:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i sembla que el sol torna avui.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
2: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
5: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
6: D'aquí poc connectem amb en Lluís, que és creador de contingut en català, i és ell que és darrere el compte Instagram Esport Septentrional i és un nord català. Acabarem aquesta hora, doncs, com sempre, parlant d'ecologia amb l'Albert Noguer, el tema d'avui. Són els teixits que ens protegen del fred sense danyar el planeta.
4: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Escrol en català. Descobrim creadors de contingut en la nostra llengua a Ràdio Arrels.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir, de tenir un projecte en català, em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sortés un esvideo amb catalans del nord també.
2: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
3: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa en una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
2: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
3: Sí, sí, sí. Soc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
2: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
3: No, pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
2: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport_septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu, i que evidentment doncs vas fent vídeos des de la muntanya en català, i deies que no... Que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a tu.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: I parlem d'ecologia amb l'Albert Noguer. El tema d'avui serà sobre els teixits que no danyen el planeta.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els teixits que ens protegeixen del fred sense danyar el planeta. Bon dia. Cercar peces de roba que ens protegeixin millor del fred és, sens dubte, una eina eficaç per reduir el consum energètic, tal com demostren iniciatives com el moviment Slow Heat i altres experimentacions recents. Tanmateix, aquesta estratègia xoca amb una contradicció de pes. El sector tèxtil continua sent un dels més contaminants del món, amb emissions de gasos d'efecte hivernacle importants i una contribució notable als microplàstics marins. Llavors, quines matèries abriguen realment tot respectat més al medi ambient? Un article a The Conversation explica que si les fibres naturals són sovint destacades per la seva bona capacitat d'aïllament i pel seu final de vida més respectuós amb l'entorn, el seu impacte real depèn en gran mesura de com es produeixen i s'utilitzen. La capacitat d'un tèxtil per abrigar depèn menys de la fibra utilitzada que de l'aire que aconsegueix tancar. Al romandre immòbil dins de minúsculs espais al cor del teixit, aquest aire limita els intercanvis de calor una mica com en un edredor o un doble vidre. Així, la calor d'una peça de roba depèn tant de la seva construcció com de la seva matèria. És sobre aquests mateixos principis físics que reposen les fibres sintètiques que imiten en part la llana gràcies a la seva estructura voluminosa i a la seva capacitat per retenir aire. Aquests tèxtils ofereixen un bon aïllament tèrmic, són lleugers i s'assequen ràpidament, cosa que els fa molt populars per a l'esport. En canvi, tenen un cost ambiental elevat. Originàries del petroli, no biodegradables i fortament consumidores d'energia, aquestes fibres alliberen a cada rentat microfibres plàstiques a l'aigua, contribuint a la contaminació marina. S'estima que entre el 16 i el 35% dels microplàstics marins provenen d'aquests tèxtils entre 200.000 i 500.000 tones anuals. Davant aquestes limitacions, les fibres naturals apareixen sovint com alternatives interessants. La llana marina i l'alpagà ofereixen avui un compromís interessant entre calor, confort,

0: I continuem amb música amb Bruce Springsteen, Human Touch.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i ara, com sempre, l'informatiu seguit de la previsió del temps.
4: L'informatiu a Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
6: Bé, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. Perquè el president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que en tot cas serà perquè cada un sigui una festa.
5: L'exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades atordidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lanz, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge. Una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Avui torna de vacances la tramuntana. Fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres, Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
8: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: Com cada dijous, trobem Liu Escapa pels seus comentaris d'actualitat. Ens parlarà avui, doncs, de l'amnistia dels polítics catalans refugiats. Com cada dia aquesta setmana, parlem també amb la Miquela Lladó. Aquesta setmana l'Enric Balaguer ens ha fet una sèrie d'episodis sobre la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlarem doncs avui dels casals de Berlín i de Londres.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Com cada setmana a aquesta hora, saludem a l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: Que ens portes una crònica d'actualitat, també amb un punt de vista de la història. I avui ens vols parlar de l'amnistia als polítics refugiats del procés de Catalunya, que sembla que avança i que finalment podran tornar, tot i que encara no se sap ben bé quan. Tu, Iu Escapa, volies comentar per aquesta gent que porta tants anys fora de Catalunya Sud i una mica de les causes d'aquesta situació, no?
3: Sí, Giró, voldria fer algun comentari, no pas d'aquesta actualitat, si vols, però de reflexions que podem fer amb això, ja? I que van molt més enllà que d'aquest episodi, no? D'aquest episodi que ha fet patir molta gent, i jo diria per pares, no? Perquè si en lloc d'utilitzar la violència, partim del procés, no? Si en lloc d'utilitzar aquesta violència tan bèstia, que ha estat una violència policial al principi, contra persones velles i contra la gent que volien únicament votar, i han pres una violència judicial, matxacant gent que no havien pas fer res, si voleu, si en lloc d'això hi hagués hagut aquesta idea de diàleg dintre del desacord, ben entès, en posant tots a una taula i veiem com podem trapar qualcom de junts que vagi bé als uns i als altres, si voleu, i això haguessin, si voleu, evitat moltes coses, molts patiments, molts injusticis i molts, jo diria, ressentiments que existeixen ara i que duraran molt temps. I això és, jo diria, al dia d'avui, però segurament de molt temps, una incapacitat de règims com el jacobinisme, com els règims imperialistes, evidentment com les dictatures, que tot el que no volen és parlar amb l'altre. Quan hi ha un desacord, cal eliminar l'altre. Abans hi havia una eliminació física, ara hi ha una eliminació social o judicial, que és una cosa que mai arreglaràs. I que al final, aquesta manera de fer, sempre retroceda, sempre perdes al final. Dintre dels temps llargs de la història, la gent que volen utilitzar, que volen pas parlar amb l'altre, que volen pas prendre en compte l'altre, fan patir molta gent, són l'origine de molts conflictes i al final perden-ho. Per què? Perquè aquests ressentiments se queden i els que han patit transmeten aquest patiment a la gent i aquest patiment a un moment donat se gira com els que han fet patir. I això és l'incapacitat, si voleu, del jacobinisme, del centralisme, de l'imperialisme. I de l'Europa actual ho veiem molt bé. Perquè si prenem el cas del que passa ara a França amb la gent de les escoles, del liceu i de l'universitat, si haguessin estat capaços els directors, els provisors, de parlar sempre, sempre, sempre amb la gent, amb els alumnes, amb els pares i tot això. Parlar realment, pas per imposar el que diu l'Estat, per dir què teniu com a reivindicació i el que proposem nosaltres i veiem com podem trapar un denominador comú. Però això, el marc mental de molta gent, de l'estat francès, de l'estat espanyol, segurament, i molts altres, és un marc mental que no existeix. Jo tinc el poder, tothom té de fer el que jo vull. I veiem, si voleu, les limites d'això. Veiem el perill d'això. Veiem la ineficàcia d'això. Veiem el patiment que això fa a tothom. Durant molt de temps això ha funcionat, perquè amb una violència institucional la gent se callava. Ara, amb la violència institucional, mai la gent se callaran, al contrari, la gent se mobilitzaran en contra. Tot això és evident, tot això se veu, tot això se veu, però sembla que tant d'un bàndol d'un altre hi hagi una incapacitat mental de pensar que parla tot discutint se pot arreglar les coses per evitar la violència. I això me sembla que aquí, a Catalunya, tenim un esdeveniment que farà 1000 anys, Pau i Treva de Déu, farà 1000 anys l'any que ve. L'Abat Oliba i molt d'altra gent. L'Abat Oliba és ell que s'ha posat el llum a ell, però era la voluntat de moltes persones en aquest moment de fer parlar la gent, de mirar, de trapar solucions per fer que la violència sigui molt menys, fer parlar la gent perquè tothom doni la seva raó i organitzar una cosa per disminuir almenys la violència i parlar entre la gent. És l'història del mil·lenari de Pau i Treva, que és a Toulouse, però que se va continuar molt de temps, fins a tot el segle XI, amb el sinode de Vic també, que va posar això de les cegueres, una protecció dins del temps, això és la treva, però una protecció dins l'espai, això és aquests pobles que se'n diu la cellera amb la sagrada, que els potents no podien venir a robar coses o matxacar els pagesos. No? I això me sembla que ha estat també una realitat molt sovint. El pactisme, el dia d'avui, ve d'aquí. Les corts, el pactisme ve d'aquí. Però això ha estat una cosa molt positiva per Catalunya, però molt negativa també, perquè això els ha fet cada vegada més febles contra aquests estats, que pensen que a partir del moment que tenen el poder cal matxacar la gent, no? I això me sembla que el dia d'avui tota aquesta gent, els jacobins, els centralistes, els visió imperialistes de les coses, me sembla que el seu temps s'acaba. El seu temps s'acaba d'això. Ho veiem ben bé amb aquests esdeveniments, sovint molt excessius, no? I per què s'acaba? Perquè l'Estat abans era present d'una manera violenta sovint, i ara l'Estat és pas pus present. Un té l'Estat. L'Estat és incantacions. I això fa que, doncs, sovint, són incantacions. En dient, vos arreglarem tot i finalment mai arreglen res. Mai s'arregla res. Perquè sense la col·laboració de la gent, sense, jo diria, compartir amb la gent les solucions, mai l'Estat tot sol pot arreglar les coses. L'Estat se tindria de quedar amb algunes coses fonamentals i, a poc, deixar la gent parlar, arreglar els problemes d'una manera local, d'una manera més, jo diria, amb més presència de tothom. Això se veu també amb les llengues. L'Estat, en un moment donat, ha matxacat i esclafat, sobretot dins l'Estat francès, però també d'una altra manera, dins l'Estat espanyol o dins d'altres llocs, ha matxacat les llengues que eren pas les llengues del poder. No? Tot això també ha fet únicament coses molt negatives. Molt negatives. I el dia d'avui, per exemple, sabeu que dins del País Basc hi ha una revolta de molts alcaldes contra això. N'hi va haver una aquí, també petita, a un moment donat, així, a Catalunya Sud, amb uns quants alcaldes que havien demanat que se podia parlar català també durant els plens. Van perdre. Hi va haver una... van utilitzar la justícia per acabar amb això. Perquè la justícia també, quan acaba amb coses que volen realment la gent, que són positives per la gent, és pas una justícia, és una manera de fer passar coses una mica violentes. No? I jo diria que aquell esdeveniment, 1000 anys de Pau i Treva, simbòlicament pot ser un moment per reflectir amb això. Van començar l'altre dia a fer una conferència a Toluges, se continuarà a Pesià, perquè a Pesià és per les senyeres, no? Per això de les sagreres, però va més enllà d'un simple esdeveniment, és una manera de veure el món. Quan hi ha discrepàncies, què fem? Si tenim el poder, matxaquem els que discrepen, és el que se passa cada dia, si vol dir, al nivell del món, al nivell local, al nivell d'aquí, si voleu. O al contrari, ens posem dins d'una taula tots i mirem el que podem fer tots junts. Veieu? Tots junts ho alçarem, diu el lema dels castells. És aquest lema que cal passar dins la realitat política. Què significa això? Significa això que els polítics treballin pas pels seus partits, però treballen per l'interès general. Això també té de canviar, perquè què veiem tant de l'estat espanyol, tant de l'estat català, que és un estat, en fi, tant de Catalunya, tant a França, i segurament d'altres que coneixem menys, o en tot cas que jo ho coneixi menys, veiem que els partits, els polítics treballen pels partits, els partits. Sobretot els que som els extrems, no? És nosaltres que som el centre del món, no? I si tenim el poder, aixecarem els altres. Això també tothom té de tenir dins del cap. Si hi ha un extrem, qualsevol extrem, que agafi el poder, els altres seran aixecats. Exactament com ha fet l'estat espanyol quan hi va haver el procés en 2017, no? I van pas tenir cap dubte d'enviar una brutalització total, no? Això se'n diu en història la brutalització. La brutalització és el refús de diàleg, el refús de parlar. I me sembla que els temps on venim, perquè les societats són heterogènes, perquè la gent finalment tenen possibilitats altres que cacat al cap, poden aixecar el cap d'una manera o d'una altra, encara que sigui sempre complicat, i bé, aquest temps és pas el temps dels centralistes, és pas els temps dels jacobins, és pas els temps dels imperialistes, és pas els temps, i me sembla que hi ha un perill molt, molt gran aquí, perquè sembla que políticament, jo diria pas socialment, bé, políticament anem cada vegada més cap a això, i això provocarà conflictes, per jo, molt violents. I si volem evitar aquests conflictes, aquestes crisis terribles, com veiem, la gent, hi ha un problema, en lloc d'anar a parlar, surten al carrer a cremar un colcom, no? O fer una violència total. Veiem. Això és un fracàs total de la societat.
2: Doncs, i ho escapa, veurem com evolucionen aquesta manera de resoldre els conflictes. En tot cas, avui ens comentaves, doncs, aquesta altra manera de solucionar els conflictes que a Catalunya, doncs, ja fa més de 1.000 anys, diríem, o 1.000 anys que posem en plaça. I ho escapa, moltes gràcies.
3: De res, fins ara. Bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: I continuem amb la nostra programació musical amb Pony Pissador, Garotes de Prèmia.
3: L'Igor em va dir, si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Prèmia, però no.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
2: Són les 8 i mitja, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara escoltem l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Seret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
4: Ràdio Arrels. A Salses, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: I avui continuem presentant el treball de la Miquela Lladó. Aquesta setmana l'Enric Balaguer ens ha fet una sèrie d'episodis sobre la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlem avui dels casals de Berlín i de Londres.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana amb Paula Escudero.
1: Escolteu el disc de la setmana i avui connecteu amb la cantautora de Palma de Mallorca, de més de 50 anys de carrera musical, la Miquela Lladó. Miquela, llavors tu em deies que sempre has cantat en mallorquí.
6: Sí, sempre. Bé, llevat de quan ets petita, que comences quan tens 12, 14 anys, que cantes, el que sigui, i aprens a cantar ranxeres, palmeros sobre la palma, i jo què sé, aquestes quatre cançons que sonaven aleshores. Però quan me vaig decidir que jo quan vaig connectar i vaig entendre que existia el moviment de la nova cançó, vaig dir, aquí, vull estar jo, cantant en català de Mallorca i parlar de coses que no siguin tan trivials o que tinguin un missatge o que tinguin una arrel que pugui transmetre il·lusió i coneixements i acostar la literatura popular. I darrerament m'interessa molt acostar la poesia a moltíssima de gent que se pensa que la poesia és una literatura rara que no se pot entendre. I jo crec que sí, que t'has de deixar enamorar per les paraules dels poemes.
1: Algun cop t'ho han dit que hauries de cantar més en castellà o que hauries hagut d'haver cantat més en d'altres idiomes?
6: Pues sí, naturalment. Hi ha molta de gent que te diu, i per què no cantes en castellà? I perquè ja hi ha molta gent que canta en castellà. Jo m'interessa cantar en la meva llengua i en la llengua que pertany a la meva cultura i prou. No, la qual cosa no vol dir que en sé de cançons, perquè hi ha moltes cançons franceses que m'encanten, i cançons italianes, i cançons angleses. Perquè una cosa que sempre m'ha agradat és fer versions de qualque cançó que m'ha agradat molt i he fet una traducció en català. Això ho faig, sí. Però sempre mantenint la llengua nostra.
1: Justament és d'una d'aquestes cançons de les quals parlarem, que es diu Pena, Paneta, Pena. Però abans d'això m'agradaria demanar-te, tu ara, Miquela, quina música escoltes?
6: Jo ara estic fent una investigació mitjançant ràdio i Spotify i coses d'aquestes. És a dir, a través de xarxes estic mirant quina música escolta d'avui en dia la gent. Música clàssica a part, perquè això és una altra història. Però de la música que s'escolta d'avui en dia, jo estic un poc decebuda, perquè en general no l'entenc gaire, perquè hi ha un predomini absolut de lo que és el ritme i falta melodia, pel meu gust, i després el contingut, les paraules, trob que no hi ha una elegància, ni hi ha una recerca d'unes paraules que guapes. Jo te diria que hi ha molta música d'avui en dia que és molt vulgar, llevat de... Clar que sí, que hi ha cantants que ho fan molt bé i tenen molt bon estil, però encara no te puc dir que m'agrada del tot, en general. És a dir, el reggaeton no m'agrada, el rap m'acosta... és difícil, eh? Tot està canviant tant que m'espanta una mica.
1: Clar, potser en les ràdios, podríem dir, més convencionals, és veritat que la música que se sent és com més música basada sobre el ritme i menys en la melodia. Exacte. I en la lletra i tot això, però també hi ha molts artistes petits o grans que fan música que està molt bé.
6: Exacte, això és exactament així. El problema és que també igual no tens tant de temps per escoltar molta música, això és una pena. Però ja me vaig fent una idea a poc a poc. I sé el que vull i el que no vull fer.
1: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o pots dir també un artista, si vols?
6: Bé, com a artista te diria que m'encanta en Serrat i en Lluís Llach, així de la cultura nostra. I després sempre m'ha agradat molt de François Jardí, tots els cantants de la cançó francesa, en Leonard Cohen també, i després grups molt bons. Els Beatles me varen fascinar i crec que van ser genials. I hi ha un bon grapat de gent que m'ha servit de model i d'estímul per fer música, sí.
1: I doncs aquests dies hem vist que tu cantes per portar la felicitat, però també pots cantar emocions més tristes, perquè ara parlarem justament d'una cançó que has traduït al mallorquí del castellà. La cançó original és Pena, Penita, Pena. Per què aquesta cançó?
6: Mira, aquesta cançó jo crec que és una cançó molt guapa, molt ben feta, i representa tota una època de la meva infància. Perquè, clar, quan jo era petita, no hi havia televisió encara, i el que s'escoltava a través de les ràdios, naturalment, era una època que tot estava prohibit i estava molt determinat l'estil de música que s'escoltava. I triomfava la copla. I la copla, per mi, és això, és la meva infància. I aquestes cançons que m'agradaven tant perquè... siguin castellanes o sigui el que sigui, una cançó t'agrada o no t'agrada. I vaig trobar que Pena, Pena, de Pena representava la meva infància i vaig fer una versió amb tot el meu respecte i ha agradat molt i estic molt contenta. He fet altres versions d'altres cançons, però... També he traduït Michel dels Beatles, per exemple, i en fi, d'altres. també m'agrada.
1: Doncs va, tot seguit escoltem a la Miquela Lladó amb la cançó Pena, Paneta, Pena.
7: Si ara

0: Pena, paneta, pena, la cançó és de la Miquela Lladó, del seu disc Com un ventall. Escolteu el disc de la setmana i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per al final d'aquesta entrevista.
1: Sortim de casa
2: amb l'agenda de Ràdio Arrels.
3: La FADA, la Festa Anual d'Educació Ambiental, s'està fent en aquests moments i fins al 10 d'octubre al Voló. Aquest esdeveniment gratuït proposa un gran nombre d'activitats i de trobades per totes i tots, infants, adults, professionals o no. Cada dia hi ha moltes activitats, sortides al medi ambient i a la ciutat, exposició al centre cultural, tallers creatius i fins i tot una vesprada literària. El dissabte 10 d'octubre és la gran jornada d'aquest esdeveniment amb un reguitzell d'activitats als parcs i jardins de la ciutat, jocs proposats pels bombers a la plaça Rosa, recorreguts diversos i, sobretot, de les 4 de la tarda fins a les 10 del vespre, la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània acollirà el vilatge de la Festa Anual de l'Educació Ambiental amb moltes altres activitats. Podeu trobar-ne el programa a la web tram66.org o al Facebook La Felubu en francès. Trobareu més informació a l'associació La Tram 66, la xarxa d'educació ambiental dels Pirineus Orientals. Veniu-hi tots!
1: Ràdio Arrels.
4: Els casals són llocs on els catalans poden unir-se, trobar-se, i doncs n'hi ha un poc per tot a Europa, en tot cas dins les grans ciutats, i fa poc va ser la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlem doncs avui dels casals de Berlín i de Londres.
5: Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?
6: Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
5: Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire?
6: Bah hier t'étais pas bourré.
7: Ouais, t'étais pire.
5: Prise de conscience.

0: Iman. Escolteu Ràdio Arrels.
1: No, així no.
2: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Berlín i Londres. Parlem aquí a Luxemburg amb les representants del casal de Berlín, la Maria i la Júlia. Maria, com va aquest casal de Berlín? És un casal antic?
4: És un casal molt antic. Ara fa uns mesos que hi ha hagut canvi de junta i estem a poc a poc agafant el relleu de tants anys. I ens està creixent molt la comunitat, estem molt contentes i planejant coses molt xules.
3: També sou joves i potser és aquest motiu que hi ha el relleu?
5: De fet, a Berlín estem molt sorpreses perquè hi ha un munt de catalans que ara han descobert els nostres esdeveniments i realment els agrada com sentir-se com a casa una mica a Berlín. I realment la comunitat està... O sigui, és com que potser ja hi era, però l'estem com descobrint amb aquesta nova generació.
3: Berlín és una ciutat atractiva, és per això que hi ha joves catalans?
4: Sí, creiem que Berlín és una ciutat que tira molt el jovent i crec que ara està començant també a ser atractiu doncs, el trobar aquest trosset de casa a la ciutat i una ciutat tan gran com Berlín.
3: Com veu els berlinesos, se'n diu així?
4: Sí, sí.
3: Els berlinesos, els catalans?
5: Doncs mira, els veuen com... unes persones que fan castells, per exemple, és una cosa que a la comunitat d'Alemanya els sorprèn molt i trobo que o sigui, la feina que fan els castellers a nivell fora de Catalunya és molt bona, però no només som els castellers, a dir, hi ha moltes altres coses, ens veuen com unes persones que tenim un menjar boníssim, o sigui, els agrada molt les nostres trobades on hi ha sempre menjar i és una cosa que, bueno, que estem treballant i que realment pues, està creixent.
3: Els no catalans venen a fer castells amb vosaltres?
4: Nosaltres, com a tal, el grup de castellers és un grup a part del casal, però sí que estem obrint portes als nostres esdeveniments, a gent no catalana, a juntar-se, a descobrir la cultura amb nosaltres, la gastronomia, els castells, les sardanes, i ara fa poquet vam tenir el juliol, el Catalan Day, que és com vam anomenar aquest últim esdeveniment que hem fet de nova creació, que pràcticament tractava d'això, doncs apropar la nostra cultura en tots els àmbits, a gent tant alemanya com no catalana, que ens envolta el nostre dia a dia, i gent nova que ens va ajuntar i va anar super, super bé i estem super contentes.
3: Quines altres activitats feu allà al Casal de Berlín?
5: A part de la calçotada que té un èxit brutal cada any, normalment fem un dinar de Nadal, que és una de les nostres activitats estrella, perquè oferim un menú de sopa de galets, canalons fets a mà per la iaia i torrons de postres, i això costa trobar fora de casa i és una cosa de les, bueno, de les nostres activitats com estrella també.
3: Vosaltres dues, com és que viviu a Berlín?
4: Jo vaig arribar a Berlín per feina, així que vaig arribar, em vaig enamorar i allà m'hi vaig quedar.
5: Jo visc a Berlín perquè vaig anar a estudiar el màster fora, o sigui, vaig acabar la carrera que vaig estudiar a Catalunya i llavors vaig anar a Alemanya a estudiar el màster i, conseqüentment, després he trobat feina a Berlín, llavors estic vivint a Berlín també per feina al final.
3: Podem concloure que els alemanys

0: Bueno, les activitats, una, tenim la part doncs, pels nostres socis tradicionals, els sopars regulars, trobades amb gent coneguda, i també les activitats catalanes, tenim la diada, calçotada i tal, i després hi ha una part molt important del nostre casal que és l'escola catalana, que opera sota el paraigua de l'escola. Llavors l'escola catalana té uns 100 alumnes cada setmana, dissabte a la tarda venen a una escola al centre de Londres i fan classe en català i aprenen la cultura i la llengua catalana.
1: El fet de ser en un estat al Regne Unit que on hi ha és un estat plurinacional, s'entén millor Catalunya o els anglesos són també molt tancats sobre aquest tema?
0: Jo no diria que són tancats, és una qüestió d'explicar-los doncs, de quina és doncs, la realitat catalana, que és diferent d'Espanya, quines són les diferències, i llavors la gent ho comença a entendre. Llavors un cop els hi poses en el context, saps, d'explicar doncs, les similaritats que tenim, per exemple, amb el País de Gales, amb Irlanda del Nord, amb Escòcia, i llavors comencen a entendre el lloc de Catalunya dins del seu marc.
1: Un equip de futbol com el Barça ajuda a entendre Catalunya?
0: Moltíssim, sí, sí. Bueno, sobretot quan guanyem, però serveix també perquè entenguin quina és la diferència entre, doncs, entre Espanya i Catalunya, no? Que és el que ens fa diferents.
1: Que teniu grans projectes o projectes al Casal Català de Londres?
0: Ara mateix doncs, el proper projecte són el proper sopar amb corresponsals de totes les tots els corresponsals estrangers catalans que tenim a Londres, i després la festa de Nadal, i després un altre cop tornem amb la calçotada cap al març, suposo, i després la resta d'activitats durant tot l'any.
1: Felicitacions i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
3: Radio Arrels, al Soler, 95.
4: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 parlem de Sopa de Cabra, el grup emblemàtic català dels anys 90. Nosaltres ens trobem demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dijous.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
2: Bé, allò, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. El president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acte d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que toca serà perquè cada un sigui una festa.
1: L'exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades aturdidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lans, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge. Una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer. Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels.

El que hem sentit és Camins, de Sopa de Cabra. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet algunes de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels seus concerts, en els quals el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són en Gerard Quintana, en Josep Tió, en Pep Bosch, en Cucu Lícic i alguns membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins, on hi hauria tres cançons en castellà. Això faria emprenyar molt una part del seu públic, que els passaria a anomenar Sopa de Venuts, i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que a més enregistrava el seu arxiu. Aquesta televisió té una entrevista a peu de concert amb un espectador que en els darrers anys s'ha viralitzat a les xarxes socials. Sopa de Cabra, tot i això, va fer moltes cançons en català i va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: I això era Si et va bé, publicada l'any 2001 a l'àlbum Plou i fa sol. I amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts musicals amb Sopa de Cabra. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Ràdio Arrels, a punt ja, 95.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
0: El jutge del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena, va aixecar aquest dimarts l'ordre de detenció contra els polítics exiliats del procés, i això vol dir que en principi avui Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín haurien de poder tornar a casa sense ser empresonats. Lluís Puig, bon dia.
3: Molt bon dia, Ràdio Arrels.
0: Aquesta llei d'amnistia es va aprovar el maig del 2024 i des d'aleshores els jutges han estat estirant la seva aplicació. Sempre que hi ha hagut alguna petita victòria ens has dit que ho celebres amb prudència tenint en compte les circumstàncies. Ara és un cas més o és una victòria definitiva?
3: És una gran victòria, és un gran pas, no definitiu, perquè l'amnistia no se'ns ha aplicat encara a cap dels set persones i a prop d'un centenar de persones més que encara estan pendents, eh? No oblidem que som un centenar de persones que estem en processos judicials. Ara bé, és un gran pas perquè vol dir que si no hi ha ordre de detenció i arrest, tot va bé. Tard o d'hora el Suprem es llegirà amb calma la sentència del Constitucional i l'aplicarà. Per tant, jo ho veig com molt immediat ara sí.
0: Clar, aquest molt immediat que em comenteu, estem parlant de dies, de setmanes...
3: No seran moltes setmanes, si dies, entenem que dies són menys d'una setmana. No seran dies, però no seran moltes setmanes, menys d'un mes, segurament. És la previsió que tenim, eh? No t'enganyo.
0: Suposo que la vostra tornada l'heu imaginat moltes vegades, però ara heu de decidir com tornareu. El fet que hi hagi eleccions a Espanya, no sé si canvia alguna cosa, la idea és tornar junts o com ho plantegeu?
3: Bé, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà, perquè el president Puigdemont vol i ho ha manifestat mantenir la institucionalitat i per tant ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca tard o d'hora complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que tocarà serà perquè cada un sigui una festa. Per tant, en lloc d'una sola festa solucionada tots tres, em sembla que ens caldrà fer festes diferents.
0: Clar, comentàveu que Toni Comín ha d'anar a Madrid a buscar aquest acte d'eurodiputat. Lluís Puig, heu d'anar al Parlament a ocupar aquest escó que us pertoca, no?
3: Sí, no. A ocupar l'escó sí, però en definitiva jo estic exercint ja de diputat al Parlament de Catalunya des del primer dia i, per tant, el que em pertoca és retornar amb la cara alta i retirar un llaç groc de les butaques que els ocupen.
0: Deu que no tornareu junts i parleu de setmanes. Això vol dir que tornareu abans de les eleccions espanyoles?
3: Sí, sí, per descomptat. En el meu cas ho tinc claríssim. Tot i així, l'importància, ja ho entenc que ara és la notícia del retorn, però amb el retorn no se soluciona res. El conflicte seguirà havent-hi el mateix, seguirà havent-hi encara persones no amnistiades i la relació Catalunya-Espanya no s'ha millorat en res. Ningú ha fet una proposta alternativa políticament com per poder-nos entusiasmar amb un altre projecte. Per tant, el projecte d'aconseguir la independència per Catalunya és vigent, o almenys així ho entenc jo, i l'1 d'octubre segueix sent el referent per moltes persones, per mi també, i per moltes altres, i veurem com seguim treballant, perquè no, repeteixo, no, acaba un episodi personal i polític de repressió amb les nostres persones, però no s'ha resolt res més, que és el que més greu em sap, diguem-ne. Hauria preferit retornar amb una proposta constructiva, però Espanya segueix utilitzant només la por, la repressió, la venjança, i jo diria que nosaltres seguim sent els propositius, demòcrates, amb il·lusió, amb ganes d'anar endavant i construir.
0: Clar, parleu de ser propositius i en els darrers anys tots els partits independentistes han canviat d'estratègia i s'han distanciat les posicions fins a un punt que els grans partits estan molt lluny l'un de l'altre i amb moltes picabaralles. Actualment les propostes dels dos partits sempre acaben més encaminades doncs, a gestionar el dia a dia que fer la independència. No sé si considereu que ha estat l'estratègia més intel·ligent i si veieu possible una nova unió dels grans partits independentistes.
3: No, jo el que és més intel·ligent no t'ho sé dir, perquè si ho sabés ja ho faria. En tot cas, sempre cal replantejar estratègies. I més després d'un atzucac com el que acabem de viure o que encara estem visquent, diguem-ne, no? Per tant, cada dia cal replantejar estratègies. I si en un moment donat es va ser capaç de, malgrat les dissonàncies i les diferències, pactar una estratègia conjunta, aquí està. Jo penso que hi ha molt votant que tindria una gran alegria si es veiés aquesta reconstrucció d'una estratègia compartida. Penso que seria més motiu d'alegria que no pas de desengany.
0: I de cara a les eleccions catalanes, que en principi seran el 2028, hi haurà un nou actor, que és Aliança Catalana, que es presenten com a independentistes, però tenen un discurs racista i en contra de la immigració que fa més complicat que es pugui treballar amb ells. Com afectarà això a l'independentisme?
3: És que no m'interessa en absolut l'Aliança Catalana. Vaig veure com se li feia la campanya a un partit que es deia Ciutadans, que només vomitaven odi, rancúnia, i lluita en contra del català, la cultura i el país. I també he vist com ha desaparegut. Sembla que ningú se'n recordi de Ciutadans. I tinc la sensació que ara també se li està fent la campanya a aquesta gent suposadament independentista, que no ho veig per cap banda, perquè si no estarien treballant per la unitat. Per tant, no m'interessa gaire aquest grup i la gent que els vulgui votar, doncs que els voti. Escolta'm, aquí tot el respecte. M'interessa més centrar-me en projectes constructius i per tirar endavant.
0: Doncs la notícia d'aquesta setmana és que Puigdemont, Puig i Comín podran tornar aviat a Catalunya Sud i ho hem pogut parlar amb Lluís Puig. Lluís, moltes gràcies com sempre per respondre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Si em permets, un recordatori. Dijous a 6:45 de la tarda a la llibreria catalana de Perpinyà presentem el llibre Exilis. Sembla una casualitat de la vida, però és el llibre de les jornades d'història que vam celebrar a Prats de Molló l'any passat. Vol dir que està bé per les dues bandes donar a conèixer aquests exilis que hi ha hagut durant segles i que espero que no n'hi hagin gaires més.
0: Doncs,
3: moltes gràcies sí. I fins aviat.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

felicitat sovint és pintada en tristesa.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: El TEC 88.2.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.

0: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
1: Bé, allò, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. Perquè el president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són 3 camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que tocarà perquè cada un sigui una festa.
0: L'exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades aturdidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lanz, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge. Una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcir, la sola comarca amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
4: Radio Arers, a Elna, 95.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

potser ens hauríem de preocupar. I notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc se'ns ha anat acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis,

com qui no vol la cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
2: Bé, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. El president Puigdemont vol i ho ha manifestat mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà a quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de 2 anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són tres camins en parlar.

0: amb distàncies diferents i que tocarà perquè cada un sigui una festa.
1: Exiliat serà possible quan se'ls apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades atordidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lans, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge, una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Avui torna de vacances la tramuntana. Fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Ceret per fer memòria amb una dona molt dedicada a la medicina i també a la música. Ve d'unes famílies, diguem-ne, il·lustres, d'arquitectes i músics, i és una transfronterera total. Té dos telèfons, un pel nord i l'altre pel sud. Mercè Bonet, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I gràcies d'acollir-me a casa teua.
7: Sí, home, sempre benvingut. Benvingut.
6: Una casa amb un piano.
7: Home, eh? Sense piano no hi ha casa.
6: Ets tu la pianista.
7: Sí.
6: Sí. Gràcies d'haver acceptat fer memòria. Sé que estàs en ple tractament d'una malaltia.
7: Sí, mira, durant ara porto 6 mesos i encara em queden 6 mesos més aproximadament.
6: D'acord.
7: Perquè tot vagi bé.
6: Una malaltia, ja ho anirem veient, que t'ha fet aturar totes algunes activitats, no?
7: Sí, totes les activitats que feia, evidentment, ara no les puc fer pel cansament i perquè doncs, és anar i venir, no saps mai quina evolució tindràs, doncs millor plegar i ja ho tornarem a reprendre.
6: D'acord, molt bé. Bon, he dit transfronterera total, Barcelona, Ceret, Perpinyà, El Pertús, Castelló d'Empúries, han estat els teus llocs habituals, no?
7: Sí, sí. La frontera sí que administrativament es nota,
6: sí.
7: Però per les meves activitats he anat i vingut i no, per sort no he tingut mai cap problema. No. Suposo que ser metge transfronterer també m'ha ajudat a que em deixessin passar amunt i avall, inclús en moments molt complicats.
6: Sí? Perquè ho comentarem després, has estat metge a la Jonquera i al Pertús.
7: Sí.
6: I també al Samiu de Perpinyà.
7: També.
6: Sí.
7: O sigui, jo he sigut metge de la Jonquera, metge funcionària, i en un moment determinat em van proposar d'urgència anar a substituir el metge del Pertús,
6: sí,
7: que coneixia perquè els meus fills anaven a escola al Pertús, i llavors doncs, ja tenia els papers arreglats per si mai una situació es donava, i vaig acceptar. I de fet els pacients eren els mateixos que tenia la Jonquera, perquè tant me feia que fos la banda francesa com la banda espanyola, però al Pertús la gent se sent del Pertús, ni francès ni espanyol. Sí. Sempre han tingut metge o del Voló o de la Jonquera.
6: D'acord.
7: Des de, almenys, fa 100 anys.
6: Ja ho comentarem. I, a més, la teua filla, l'Eulàlia Domènech, ha estudiat a Ceret, Col·legi i Liceu a Ceret.
7: Sí, els meus fills han estat escolaritzats al Pertús, en una escola que començava en aquell moment a fer català, gràcies a en Joan Tocavents i a l'Albert Xiscano. I llavors molts nens de la Jonquera anàvem al Pertús a escola. I del Pertús vam continuar al Col·legi a Ceret i al Liceu a Ceret.
6: D'acord.
7: I sempre la filiera catalana.
6: Parlarem també de la teua filla, però abans caldrà parlar de les teues famílies, perquè ja ho he dit, hi ha personalitats que formen part, jo diria, de la història de Catalunya, de la història arquitectural i musical de Catalunya.

0: Mercè Bonet, costat pare, doncs els Bonet, ets filla i neta d'arquitectes.
1: Sí.
0: L'avi Lluís Bonet va ser deixeble d'Antoni Gaudí,
1: sí,
0: el creador de la Sagrada Família.
1: El
0: I després de la mort d'en Gaudí, va ser ell que va continuar les obres.
1: Va continuar, ell amb alguns altres alumnes, a Bassegoda, per exemple, van continuar les obres de Gaudí i van continuar fent la feina. I quan va arribar la guerra, que hi va haver qui va voler cremar l'església, i la va cremar, i va cremar les escoles, i llavors el que havien destruït i el que no s'havia acabat de destruir s'ho van portar l'avi a casa i va quedar guardat fins després de la guerra. I gràcies als planos i als dibuixos i tot plegat es va poder continuar les obres a la postguerra.
0: Unes obres que continuaria també el teu pare,
1: sí,
0: el Jordi Bonet.
1: Ah, exacte. El meu pare...
0: També arquitecte.
1: Arquitecte. Ha estat durant 20 anys oficialment director de les obres de la Sagrada Família, fins fa 4 o 5 anys que va plegar i va continuar el Jordi Faulí. I, de fet, jo diria que és el culpable o l'artífex dels canvis d'utilitzar la informàtica en l'hora de fer l'execució d'unes obres i que ha fet que, de repent, doncs, les obres vagin molt més de pressa gràcies a l'ajuda d'arquitectes d'arreu del món i que treballen al despatx de la Sagrada Família i llavors, doncs, per exemple, el que s'inaugura el dia 8 de desembre, aquest estel a sobre la torre de la Sagrada Família, doncs això és l'estel fet d'aquesta manera, és idea del pare, amb tota la idea de la torre i tot plegat.
0: I va ser el teu pare, crec, qui va donar les claus al papa Benet XVI,
1: sí,
0: quan va venir a consagrar la basílica,
1: exacte,
0: de la Sagrada Família.
1: Ah, quan es va haver cobert la basílica, sí, llavors es va inaugurar i es va consagrar. I el pare, doncs, evidentment, li va donar les claus. I jo formava part amb la coral, de les corals que vam cantar aquell dia.
0: Per la vinguda del papa, doncs.
1: Per la vinguda del papa, la FESEC va organitzar, el moviment coral català va organitzar, sí, els cants. I jo, evidentment, hi vam ser.
0: Doncs tu has viscut a fons tota la història de la Sagrada Família, sí, molt lligada amb la teva família.
1: Sí, des dels anys en què hi havia la gent que estava en contra de que això es continués.
0: Encara n'hi ha.
1: Encara n'hi ha, encara n'hi ha.
0: Però és pas tan públic com abans, eh?
1: No, perquè ara es fa d'una altra manera. Però en aquell moment, doncs, arquitectes coneguts, com el Buigues, que acaba de morir,
0: sí,
1: o amics del pare, tots ells, amics i companys, però vull dir, hi havia arquitectes que consideraven que no s'havia de fer això i que s'havia de deixar les obres on eren. I hi havia un altre corrent d'arquitectes que deia que allò s'havia de continuar perquè hi havia material per continuar i que s'havia de continuar. I llavors el Subirachs,
0: l'escultor,
1: va decidir de participar-hi activament a mantenir i continuar les obres de la Sagrada Família. I ell vivia dintre de la Sagrada Família, el Subirachs.
0: El Subirachs, durant anys.
1: Durant anys va viure dintre.
0: Sí.
1: I bé, jo, per tant, des de petita, anar a demanar diners per la Sagrada Família el diumenge que tocava...
0: Al carrer, això?
1: Al carrer, no? Com anar a ensenyar la casa al Parc Güell on vivia el Gaudí, que també l'obríem els diumenges i l'anàvem a ensenyar, i bueno, tota la vida ha estat envoltada de la història del Gaudí.
0: D'acord. I com la veus ara, actualment, la Sagrada Família? Com la ressents, vull dir?
1: Ara, en aquest moment, em sorprèn, perquè està canviant... les quatre, veies primer quatre torres, després vuit torres, i ara de repent comencen a haver-hi unes altres torres que no estàvem acostumats a veure,
0: sí,
1: i t'està canviant una mica la vista, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Després, per contra, és un lloc que la llum entra sola, sense llums,
0: sí,
1: només amb el sol, i val la pena anar-ho a veure.
0: Sí.
1: L'obra que ha fet en Joan Vilagrau amb aquells vitralls és impressionant.
0: Hi ha molta cua, per entrar a visitar l'interior de la Sagrada Família.
1: Bo,
0: no? És una de les atraccions més importants
1: agafar,
0: a Barcelona.
1: Cal agafar entrada,
0: amb temps. Sí, sí.
1: O bé anar-hi els diumenges al matí, que fan una missa i que és obert a tothom.
0: Ah,
1: tots els diumenges al matí,
0: sí.
1: Ara ho han reprès. I si no, vas a baix a la cripta.
0: Sí.
1: I el meu altre oncle, un oncle, també ha sigut rector de la Sagrada Família,
0: és veritat,
1: en
0: sí.
1: Lluís, fins fa un parell d'anys, que per edat
0: sí.
1: Ho va deixar. Tot xic, un xic, tot xic, un xic, tot xic, un xic.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Mercè Bonet, per completar el paper del teu pare, el Jordi Bonet, ja has explicat que va continuar les obres d'en Gaudí després del teu avi, en Lluís Bonet. El teu pare va tenir un paper molt important en el moviment Escolta Català i després també en el moviment Escolta Internacional. Els Boy Scouts, per entendre'ns.
2: Sí, ell va ser escolta amb mossèn Batlle.
1: Sí.
2: I després doncs, van continuar de més grans doncs, amb mossèn Batlle muntant el que seria l'escoltisme Minyons Escoltes a Catalunya. Després això ho van ampliar a nivell de l'estat espanyol i ell va acabar sent el president del moviment Escolta Internacional. Lligant sempre Església, que era el paraigua que Catalunya ens va permetre de tirar endavant en contra la Falange,
1: sí,
2: el moviment Escolta.
1: Sí. Perquè el moviment Escolta era un moviment excursionista que va transmetre els valors del catalanisme.
2: Ah, exacte.
1: Tu... I molta gent, molts polítics, han passat per aquí.
2: Sí, vull dir, la promesa és, jo prometo a Déu ser lleial al país.
1: I ara me'n recordo, jo hi vaig passar.
2: No me'n recordo com anava, però recordo que la història del país era important.
1: Era molt important.
2: Era molt important. Sí. I en aquell moment, doncs, a Minyons Escoltes, tota la gent que hi hem pogut participar, doncs, hem fet, a part de lligams que encara mantenim contínuament,
1: sí,
2: però després també doncs, les primeres escoles de CAPS i també les organitza Minyons Escoltes, sí. I realment, bueno, a mi, des de Daina, sí. I bueno.
1: Sí. Va ser un moviment molt important, i això en ple franquisme,
2: En
1: el franquisme més dur.
2: Sí. Sí, de fet, a veure, jo després, el pare m'ha explicat que per què anàvem sempre en els mateixos llocs d'acampament, i era perquè o bé hi havia un rector que deia que eren nens que estaven fent catecisme, o hi havia un propietari que deia que havíem anat allà d'excursió perquè érem amics de la família. I per això sempre anàvem doncs, o a Can Bordoi, o a Sant Agnès de Balanyanes, o a Castellterçol, sempre sabíem on anàvem de campament.
1: D'acord. Mercè Bonet, per acabar encara amb els Bonet, hi ha un altre Bonet il·lustre, el teu oncle, en Narcís Bonet, que va ser un gran compositor, va ser el director de l'Escola Normal de Música de París, perquè va anar a estudiar amb la Nadia Boulanger.
2: Exacte.
1: És això, eh?
2: Sí, sí. Ell era un...
1: Que era anys 50, això,
2: era
1: doncs.
2: Era un nen prodigi i que havia previst doncs, anar a estudiar amb la Nadia Boulanger a partir dels anys 50, més o menys, i degut a una carta va haver d'exiliar-se perquè si no el posaven a la presó.
1: Un article on defensava la cultura catalana,
2: simplement. Llavors va haver de marxar i va anar a parar a París, a casa dels Odiet, i anava doncs, a classe amb la Nadia Boulanger durant un parell d'anys. Llavors, com que no podia tornar, doncs, de fet es va anar fent la vida en allà, es va casar amb una catalana, amb la Carme Serrano, a París, i va mantenir com a professor de piano, i després de composició i després doncs, el Conservatori Internacional que es feia a Fontainebleau,
1: sí,
2: com a director, i bueno, ha anat fent sempre la seva vida a París, malgrat mantenir sempre els lligams amb Catalunya.
1: I el seu compromís amb el país, també?
2: I el seu compromís amb el país, va ser membre d'Òmnium i fundador a la delegació de París, i inclús fins a la seva mort.
1: Sé que abans de morir va dir que les flors que la gent compraria pel seu enterrament, millor que els diners anessin a parar per ajudar els presos i exiliats polítics catalans.
2: Ah, exacte.
1: I es va fer així.
2: I es va fer així.
1: Aquest era Narcís Bonet, el teu oncle, una gran figura de la música catalana.

0: Avui faig memòria amb Mercè Bonet, a casa seva a Ceret, un matí assolellat i fred, com toca, del mes de desembre del 2021. Mercè, hem parlat ja dels Bonet, avi i pare, arquitectes lligats amb la Sagrada Família, continuadors de l'obra d'Antoni Gaudí, hem parlat també del teu oncle, un gran compositor, Narcís Bonet. Ara parlem costat mare, també hi ha gent il·lustre, perquè ets neta d'una gran figura de la música del segle XX, la soprano Conxita Badia.
1: Sí, i molt d'honor, eh?
0: Sí, no? Sí. Ja ho pensi, no? Sí. A més, una gran soprano i una gran dona implicada també amb el país.
1: I tant, i tant.
0: Defensant el país, sempre.
1: Sí, sempre amb el país, sí. Malgrat totes les dificultats, sempre intentant que els músics del país, els poetes del país, a través del cant, doncs puguin ser representats, i va haver de marxar, com tants, durant l'exili.
0: El 37,
1: El 37 va marxar i va anar com a representant del govern de la Generalitat a l'exposició internacional que es feia a París. Llavors això li va permetre tenir una sèrie de concerts. Evidentment a París es va trobar amb un Pou i tant d'altres, Pau Casals, el seu mentor principal, el que ella diu que va ser l'altre mestre que va tenir, i que els van ajudar a anar tenint concerts amunt i avall i avall amunt, fins que van haver de marxar per s'acostava la guerra mundial, i llavors va marxar cap al Brasil, primer durant 2 anys i després a l'Argentina 7 anys. La meva mare diu que va fer el primer de batxiller, la 6ª, i el primer curs al Brasil, o sigui, primer en català, després va haver d'espavilar-se en francès i després en portuguès.
0: Ah.
1: Sempre repetint el mateix curs.
0: Sí, sí, sí. La teua àvia, Conxita Badia, abans de marxar de l'Argentina per venir cap a Europa, ella coneixia Manuel de Falla.
1: Sí.
0: I el va veure, no?
1: Sí. Ella ja havia conegut Manuel de Falla a Barcelona amb García Lorca.
0: El va conèixer també, el García Lorca?
1: Sí, érem molt amics amb el García Lorca.
0: D'acord.
1: I llavors es van conèixer ja a Barcelona, abans, durant la República. I després, com que eren exiliats, doncs estiuejaven al mateix lloc i d'aquesta manera feien música amb Manuel de Falla.
0: I es van acomiadar, no?
1: Es van acomiadar just 4 dies o així abans, quan ell havia de marxar, tornava a Catalunya, i 4 dies abans de morir Falla es van acomiadar a Altagràcia, que és on vivia Manuel de Falla, sí, que ja estava molt malalt.
0: Que també s'havia exiliat, doncs.
1: I ell també s'havia exiliat,
0: d'acord, sí. La teua àvia, la Conxita Badia, torna a Barcelona l'any 47.
1: Sí.
0: En quina situació es troba ella a nivell professional? En ple franquisme.
1: El meu oncle deia que hi havia, el meu oncle Josep Maria, no, deia que hi havia un exili interior.
0: Sí, de molta gent, eh?
1: O sigui, molta gent a Catalunya havia quedat a Catalunya, però no podien fer res. I ella va arribar de ser una persona reconeguda a Amèrica, aquí sense feina i sense res, i sense poder fer res, fins que amb Toldrà van aconseguir poder fer i estrenar La Rosa als Llavis, que havia guanyat un concurs abans de la guerra, i dedicada amb ella. I llavors es veu que el dia que va fer aquest concert, quan va sortir l'escenari, hi va haver uns aplaudiments durant 5 minuts que no paraven, i després començar a cantar.
0: Clar.
1: I ella tenia el trac.
0: Quina emoció, quina tot volia. Plegat.
1: Clar. Exacte.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí va poder començar a fer concerts. D'entrada es feien a cases particulars, perquè no es podien fer a cap més lloc. I a partir d'aquí els meus pares es van conèixer, perquè la família Bonet Garí,
0: sí,
1: convidava a gent amb uns concerts que organitzava la meva àvia Mercè Armengol, i llavors i un d'aquests concerts va ser la meva àvia, i així es van conèixer la meva mare amb el meu pare.
0: Molt bé. La Conxita Badia, la teva àvia, doncs, va ser professora, no?, de Montserrat Caballé?
1: Sí, sí, ella tenia tant professora, va poder ser professora del Conservatori Municipal de Música, però tenia deixebles, diversos, i entre ells la Montserrat Caballé, uh-huh, amb la qual va ser deixeble, amiga, padrina de casament i per tot.
0: D'acord.
1: Inclús la va acompanyar ella a piano. La meva àvia tocava molt bé el piano i va ser l'acompanyant del primer concert que fa la Montserrat Caballé a Madrid. Uh-huh.

0: Mercè Bonet, ja has explicat que la Conxita Badia, la teva àvia, torna a Barcelona d'Argentina l'any 47 i poc després, un parell d'anys després, aconsegueix poder anar a visitar en Pau Casals a Prada.
1: Sí, i tant. Sí, sí.
0: Ja has explicat que era el seu mestre, eh?
1: El seu mentor, el seu mestre, estiuejaven junts a Sant Salvador, al Vendrell, i passaven tot l'estiu doncs, treballant i compartint les vacances. Eh?
0: Sí.
1: I llavors Pau Casals era a Prada i el meu pare va aconseguir un pas d'un dia perquè ella pogués anar-lo a veure. I va
0: un
1: passar
0: dia, eh?
1: Només un dia, sí.
0: Sí.
1: I quan va arribar, la persona que el servei va dir no, és que el mestre està descansant i no se'l pot molestar. I llavors l'àvia es va posar a cantar des de baix de la porta i el Pau Casals va sortir dient Conxita, perquè de seguida la van conèixer.
0: Molt bé.
1: I, bueno.
0: Crec que tu després també vas conèixer en Pau Casals,
1: sí.
0: També el vas anar a visitar, de molt jove, no? Eres?
1: Bueno, jo era una nena i evidentment em portaven amunt i avall.
0: Sí.
1: I una de les activitats setmanals, com a mínim, era concerts. I per tant, doncs, una de les vegades vam anar a Prada a acompanyar l'àvia amb un concert que tocava Pau Casals.
0: Ah.
1: I sí, sí, me'n recordo molt bé del mestre i d'estar a la seva falda i d'estar als seus peus mentre ell tocava.
0: Ah.
1: Sí, sí. Ah. És un record que tinc viu. Jo devia tenir 6, no, 7 o 8 anys.
0: D'acord.
1: Una cosa així.
0: Deuria ser un concert
1: del festival
0: Pau Casals.
1: Suposo que sí.
0: Esclar.
1: Sí, sí.
0: La teva àvia, la Conxita Badia, va néixer a Barcelona l'any 1897 i va morir el 1975 quan tu tenies 23 anys.
1: Sí.
0: És a dir que vas tenir un contacte molt proper amb ella.
1: Jo he tingut un contacte molt proper, a part de ser la seva neta primera, i això sempre és un pes.
0: Lliga més, clar.
1: Eh? Però després, des de que jo vaig tenir més o menys 18 anys, he estat li vaig fer de secretària primer, amb l'excusa d'anar-hi 2 o 3 dies per setmana i anar arreglant papers, perquè l'àvia cantar molt bé, donar classes també, però ordre no. I llavors doncs vaig anar fent aquesta feina i després els últims 2 anys vaig viure a casa d'ella perquè estava malalta i jo ja estudiava medicina i per tant doncs ja hi era.
0: Sí.
1: I ja està. Per tant he tingut no l'he aprofitat prou com a mestra de cant, tot i que sí que he fet classes de cant amb ella, però sí que està asseguda a l'habitació del costat d'on dona classes, m'ha permès anar absorbint...
0: Captar coses, no?
1: Anar absorbint
0: sí.
1: Cultura del cant.
0: I va cantar fins al darrer moment, ella?
1: Ella va cantar fins al darrer moment. Nosaltres ens vam casar l'any 75, el mes de febrer, i ella encara va cantar, acompanyada del gran, acompanyada del tio Narcís, i encara ens va cantar una cançó.
0: D'acord, perquè ella cantava més lied que no pas òpera, eh?
1: Ella sí, ella es va dedicar al lied, tot i que va fer algunes coses amb òpera i opereta
0: sí.
1: I tal, però bàsicament la seva feina va ser el lied. Amb l'Amadeu Vives va fer del Doña Francisquita, per exemple, però bueno, per amistat amb l'Amadeu, diguem,
0: sí.
1: Es diria jo. Però ella sempre s'ha dedicat bàsicament al lied. Lied alemany, italià, amb totes les llengües. Deia que s'havia de saber les llengües per poder interpretar bé i que t'entenguessin bé. I ella era una intèrpret, per això li dedicaven moltes coses.
0: Els músics, els compositors,
1: músics,
0: eh?
1: Exacte, el Schoenberg deia, pensar que he hagut de venir de tan lluny per trobar algú que canta les cançons com jo m'agradaria
0: sentir-la. A Schoenberg,
1: Schoenberg.
0: D'acord.
1: O Alban Berg li dedica una cançó, també. Si haguéssim de fer la col·lecció d'obres dedicades, no cabria.
0: No, d'acord.
1: Perquè arribava a tenir un contacte amb el compositor, de manera que inclús els deia, mira, jo aquesta obra potser l'acabaria d'aquesta manera. I el Guastavino ho explicava, i
0: sí.
1: El Villalobos també, vull dir, el mateix que feia Catalunya amb els músics d'aquí,
0: sí.
1: Ho va fer a Amèrica amb els músics d'allà.
0: Sí.
1: O sigui, sempre hi ha hagut, i poder perquè de petita Granados la feia anar, li deia ven con mis canciones, i llavors anava a casa del Granados i provava el Granados si aquella obra que havia preparat s'adequava bé i la veu s'hi trobava còmoda.
0: Sí.
1: I la intèrpret era l'àvia i tenia, sí, doncs 15 anys.
0: D'acord.
1: O 16 anys. Professora de piano,
0: sí,
1: als 16 anys, amb el títol de
0: professora
1: de piano.
0: Piano. D'acord.
1: Signat per el Granados.
0: Sí, sí. Una gran figura de la música internacional, la teua àvia, Conxita Badia, i a nivell humà, a nivell de persona?
1: Era una persona molt carinyosa, que estava sempre atent al que els hi podia fer falta a la família.
0: D'acord.
1: I els deixebles, o sigui, els deixebles arribava una japonesa, vine nena, vine, primer has esmorzat, has menjat bé, tal, després deixes les coses, o sigui, era un tracte tan familiar, una casa oberta sempre. L'altre dia comentàvem, va venir el net, un nebot de Closes, un actor conegudíssim a l'Argentina, Alberto Closes.
0: Anava a dir Albert Closes, sí.
1: L'Alberto Closes. Doncs, per exemple, va venir un nebot que resulta que els seus pares van arribar a l'Argentina i no tenien casa i ell estava a punt de parir i l'àvia li va dir vine a casa, i van a la clínica, van parir i el Francis va venir a casa, la meva mare, mira, tots jugant amb aquell nen acabat de néixer. O sigui, és una casa sempre oberta, amb música sempre, i que jo m'ha permès conèixer tants músics que ara me n'adono,
0: sí,
1: que ningú més segur ha pogut conèixer.
0: Sí, sí, sí. Per completar això, dir que la teua filla, l'Eulàlia Domènech, que és poeta i que treballa a TV3,
1: sí,
0: va fer un documental sobre la seva besàvia, doncs,
1: sí,
0: amb el títol Conxita Badia no existeix.
1: Sí.
0: Com va anar l'inici?
1: A veure, havíem proposat de que havíem de fer alguna cosa per recordar un intèrpret, que això és molt difícil. I bé, l'Eulàlia s'hi va posar i amb l'ajuda de l'un, de l'altre i del de més enllà va anar podent reconstituir qui era la seva besàvia. I no existeix és perquè no se la coneix, sinó demanes expressament per ella.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí hem anat fent a la família, hem intentat doncs d'anar fent coses i continuem fent coses, és un continu de estudiants de música que demanen, intèrprets de tot arreu del món que ens demanen respondre.
0: És... Sí, encara hi ha l'interès, doncs, per la Conxita Badia.
1: Gràcies a aquest documental hi ha hagut
0: un rellançament
1: de l'interès per la seva figura i tot el que l'envoltava.
0: Un documental que es pot veure,
1: vas
0: a la pàgina web de TV3 i es pot veure.
1: Exacte, encara es pot veure, Conxita Badia no existeix.

0: la gran soprano Conxita Badia, l'àvia de Mercè Bonet, amb aquesta cançó de bressol que va fer en ocasió del naixement de la seva primera neta, la Mercè. Conxita Badia, ella mateixa al piano. Hem escoltat també Conxita Badia amb una altra cançó de bressol, aquesta tradicional catalana, Sant Joan, feu-lo ben gros. I hem començat amb dues corals, el cor Carmençó, que Mercè Bonet dirigeix a Castelló d'Empúries, i la històrica coral Sant Jordi, on va cantar quan era jove a Barcelona. En aquesta primera part, Mercè Bonet ens ha parlat de la seva àvia, costat mare, Conxita Badia, i també de la família costat pare, els Bonet, arquitectes. L'avi, Lluís Bonet, deixeble d'Antoni Gaudí i continuador de l'obra de la Sagrada Família, i son pare, Jordi Bonet, després de l'avi, va ser ell qui va dirigir les obres d'aquesta basílica de Barcelona. Ens ha parlat també d'un Bonet músic, l'oncle Narcís Bonet, compositor, deixeble de Nadia Boulanger i director de l'Escola Normal de Música de París. Ja coneixem les seues dues famílies, ara haurem de parlar d'ella, de la Mercè Bonet, metge a la Jonquera, al Portús i a Perpinyà, i de la Mercè Bonet, directora de corals a la Jonquera, Castelló d'Empúries, al Portús, al Bolú i també a Barcelona. Ho farem demà, a aquesta mateixa hora, en la segona part d'aquesta memòria enregistrada a casa seua a Ceret, un matí del desembre del 2021.
1: Memòria.

brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín tornaran de l'exili per separat. Així ho ha explicat a Ràdio Arrels l'exiliat polític Lluís Puig.
3: Bé, allò, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà. El president Puigdemont vol i ho ha manifestat mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de dos anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca, tard o d'hora, complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són tres camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que en tot cas serà perquè cada un sigui una festa.
2: L'exiliat serà possible quan se'ls apliqui de...

0: forma definitiva la llei d'amnistia, una llei del 2024 que els tribunals espanyols han ajornat tot el que han pogut. Finalment, dimarts, el Suprem va aixecar l'ordre de detenció contra els exiliats. Ahir el Constitucional va fer pública la sentència i la decisió definitiva hauria d'arribar durant les properes setmanes. L'amnistia també ha de deixar sense efecte les causes d'un centenar de polítics i de manifestants del 2017. I canviem de qüestió perquè 80 diputats de l'Assemblea Francesa han presentat una proposta de reforma constitucional per reforçar la protecció del català i de la resta de llengües dites regionals. Són diputats de 9 grups parlamentaris, anant des dels republicans fins als insumisos. La proposta l'han impulsat el diputat bretó Pol Molac i el basc Peyo Dufau. Pretenen canviar l'article 2 de la Constitució, que diu que la llengua de la República és el francès, per esmentar-hi també les llengües regionals. I també l'article 34, per permetre que les administracions puguin determinar l'estatus de llengües regionals. Aquesta proposta transversal pot permetre que es porti aquesta qüestió al ple del Parlament, però d'aquí a modificar la Constitució hi ha un camí parlamentari molt llarg. I avui és un nou dia de protesta a Catalunya Nord amb manifestacions dels estudiants de Liceu. Avui també s'hi han sumat els estudiants de la Universitat de Perpinyà. El ministre de l'Interior, Logan Núñez, va anunciar ahir que s'han suspès temporalment l'ús de granades aturdidores per part de la policia. Ho ha fet després que un estudiant, un noi de 15 anys, perdés una mà a les protestes de la setmana passada a Lans, al Pas de Calais. I qui també va parlar ahir al vespre va ser el primer ministre Sébastien Lecornu, que va anunciar que el govern ha rebut més de 40.000 queixes d'estudiants a la bústia Ganobert. Des del govern asseguren que donaran una resposta a aquestes queixes a finals de mes. I al govern les crisis se'ls multipliquen i a la mateixa declaració el primer ministre va anunciar el desbloqueig de 10 milions de barrils de benzina dels fons estratègics. Ho fan per intentar fer baixar el preu de la benzina i es calcula que amb aquesta decisió baixarien entre 10 i 18 cèntims al litre. Tot i això, és una solució temporal i no es pot anar repetint perquè això afecta a les reserves estratègiques. I al sud també hi ha protestes, en aquest cas per defensar el dret a l'habitatge. Una manifestació amb centenars de persones van permetre ahir que no es desnonessin 18 pisos del mateix edifici de Barcelona. Els sindicats del sud treballen per organitzar una vaga general per reclamar més habitatge. Una vaga que es farà l'11 de novembre, just abans de l'inici de la campanya de les legislatives. Aquesta vaga tindria el suport dels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol. Una cosa inèdita, ja que Catalunya ha viscut en els darrers anys algunes vagues generals per la independència i també pel moviment feminista, però no hi ha hagut cap vaga general convocada pels sindicats espanyols des de fa 14 anys. Totes les protestes per l'habitatge es van iniciar amb el desnonament d'una senyora de 87 anys de Madrid, la Mari Carmen, que s'ha convertit en l'emblema d'aquesta mobilització. Aquesta dona va ingressar en un hospital just després que la fessin fora del seu pis i aquesta nit hem sabut que ha mort en aquest hospital. Aquesta ha estat una setmana intensa pel que fa a la informació i també pel que fa a la informació meteorològica. Us deixem amb l'Enric Balaguer per saber-ne les novetats.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia, avui torna de vacances la tramuntana, fa dies que no l'havíem vista ni sentida, però avui és aquí amb velocitat forta entre 70 km per hora i 100 a la Costa Vermella. Vent de tramuntana, si no mor en 3 dies, dura una setmana. Ja veurem. El resultat és un cel netejat i un sol dominant, excepte al Capcí, la sola comarca, amb un cel gris i una pluja fina i continua. Però aquest vent porta aire fred del nord i les màximes, comparades a les d'ahir, baixen sobretot a la muntanya. 10 a Ral, 16 a Estabar, 11 a Llar, 16 a Bernet, 18 a Caià, 19 a Boleternera, Sant Esteve i el Barcarès, 20 a Serret, 17 a Serrallonga i 19 a Banyuls de la Marenda. Avui és Santa Brigida, segons Terra Nostra, i per als altres, Sant Oral, Santa Pelàgia. El 8 d'octubre de 1998, a Banyoles, a Pla de l'Estany, el naufragi del vaixell turístic Loca provoca 21 morts.
3: Radio Arrels, cada dia i cada hora, en català.
4: Gastronomia a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
5: Avui connectem amb la Noemí Morales i en Jordi Esteve per parlar una mica d'agenda cultural a l'Alt Empordà, al Vallespí i al Rosselló. Noemí, Jordi, bon dia.
6: Bon dia, Ràdio Arrels. Bon dia, Paula.
7: Bon dia, què tal?
5: Per començar, doncs, aquestes activitats de les quals ens parlareu avui fan part del projecte Mar i Muntanya. Noemí, ens pots explicar què és exactament aquest projecte Mar i Muntanya?
6: Doncs bé, Mar i Muntanya és una col·laboració dels dos costats de la frontera entre CLM i en aquest cas Som Turisme. Som Turisme, doncs, és una cooperativa sense ànim de lucre de turismes ubicats, doncs, a l'Empordà, tot i que treballem per tot Catalunya. Val? Llavors treballem perquè el turisme beneficiï els territoris i les comunitats que l'acullen i no a l'inrevés. I aquesta tardor, doncs bé, com demanaves, en aquest projecte ens fa molta il·lusió, doncs, participar-ne de Mar i Muntanya Taula, ja que serà, doncs, és una xarxa de quatre esdeveniments gastronòmics i culturals dels dos costats dels Pirineus, que per primera vegada es presenten junts sota una mateixa marca i una mateixa campanya de comunicació. Perquè la frontera, no, pensem que quan es tracta de menjar i de cultura catalana, doncs senzillament no existeix, ens la mengem.
5: Aquests diferents esdeveniments que hi hauran, doncs, entre l'Alt Empordà, l'Alt Vallespí, el Rosselló, quins són? Ens ho pots dir?
6: Mira, aquests quatre esdeveniments són, mira, el primer és la Fira del Bolet i la Castanya, de la Vajol, en aquest cas, a l'Alt Empordà. I després hi ha la Catfesta del Centre Cultural Català del Vallespí, a Sant Llorenç de Cerdans. La Bullinada dels Pescaires, a Sant Cebrià de Rosselló. Aquestes dues, les de la vessant nord, diríem, doncs, tenen lloc el mateix dia. I, per últim, hi ha la Fira de Vins Naturals, que es diu Contraband, a Rebost d'Empordà. Tots a la tardor, tots en català i tots arrelat al territori.
5: I doncs això de la Catfesta, doncs, que tindrà lloc del 16 al 18 d'octubre a Sant Llorenç de Cerdans, és una cosa de la qual parlem més en detall a Ràdio Arrels. Avui ens concentrarem una mica en els altres esdeveniments que porteu, doncs, amb aquest projecte Mar i Muntanya. El primer has dit que és la Fira del Bolet i de la Castanya de la Vajol.
6: Exacte, aquest tindrà lloc aquest diumenge mateix, dia 11. Vale, la Vajol és un poble, bueno, és molt bonic, què us haig de dir, però és el poble més petit de l'Alt Empordà i també el més alt. I es troba literalment al peu de la frontera. Cada any a l'octubre, doncs, celebrem aquesta fira del Bolet i de la Castanya i aquest any és la setena edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la setena. I és una festa popular, val, de tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus i, bueno, bàsicament, doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa, no? És un lloc de pas, d'exili, no? I tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps, no hem inventat res. I enguany, doncs, bé, gràcies al projecte Mar i Muntanya Taula, doncs, la Fira del Bolet esperem que tingui una projecció més gran, gràcies a TV Vallespí, que vindrà a fer el reportatge, doncs, els cartells que hem fet dels quatre esdeveniments, el roll-up, en fi, bueno, una miqueta tots els punts identificatius d'aquest projecte comú. I la difusió, doncs, que arribarà a tots els canals dels quatre esdeveniments a la vegada. I, per exemple, doncs, avui, doncs, a Ràdio Arrels, que ens oferiu aquesta oportunitat de poder-ho explicar.
5: I doncs, després de la Bullinada de Pescaires, que tindrà lloc a Sant Cebrià també el 18 d'octubre, hi haurà la Fira de Vins Naturals a Rebost. Aprofitem que el Jordi Esteve, ideòleg de la Fira de Vins Naturals de Rebost, Contraband, és en línia amb nosaltres. Jordi, explica'ns una mica de què va aquesta fira.
7: Doncs mireu, aquest any tindrà lloc el 25 d'octubre al poble de Rebost. Aquesta fira ja és la cinquena edició. L'any passat va ser tot un èxit, amb més de 1.000 visitants durant tot el dia. I la idea, doncs, és molt bonica, és transfronterera, hi ha vins de costat i costat de frontera, són vins de l'Albera, vins natural, vins lliures, que els hi diguem. Aquesta fira està inspirada, doncs, amb la Fira de la Tour, que tenen tots aquests cellers agrupats amb la banda de la Tour, i nosaltres som cellers anfitrions. Jo mateix tinc el celler RIM, soc propietari del celler RIM, i tenim quatre cellers del mateix poble que fem d'anfitrions a cellers de fora, d'acord? De l'altre costat de frontera, també d'aquí, de la zona de l'Albera catalana, i després sempre portem un convidat que aquest any ve de la Terra Alta, que és el celler Frisac i la Gemma Miró. També tenim una novetat aquest any, una col·laboració amb l'associació Birranci de Perpinyà, i tindrem una petita fira a dins de Contraban de vins rancis, cosa que ens fa molt contents perquè els vins rancis doncs, estan tan arrelats a la tradició de costat i costat de frontera. A part de tots els cellers que us estem parlant, doncs, que és l'eix conductor de la fira, tenim, evidentment, gastronomia, tenim formatgers també locals de per aquí a la zona de l'Empordà i també tenim una part molt important que vam incorporar l'any passat, que és l'art de Contraban. L'art de Contraban doncs, és un seguit d'accions culturals organitzades a dins de la fira doncs, per Mònica Campdepadrós, artista del poble, i a partir d'aquí doncs, l'art ens acompanya durant tot el dia.
5: Noemí Morales i Jordi Esteve, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Esperem.
5: I recordeu, si voleu trobar més informació sobre aquests quatre àpats que tindran lloc d'un banc i de l'altre de la frontera, podeu visitar la web mm.clm.cat.
4: Rayo Arels.
3: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Com cada setmana, contactem a aquesta hora amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: Avui ens vols parlar de manifestacions perquè, com cada any a la tardor, és com el moment de l'any que hi ha crisis polítiques i socials. Què pot passar amb el que està passant ara a l'estat francès?
3: Doncs sí, la tardor, de manera tradicional, sempre és el moment que es tornen a aixecar les reivindicacions. Després de l'estiu, del moment de les vacances, tornen a sortir els problemes perquè no s'han resolt. I, més que tot, en el cas d'aquest any 2026 i a l'estat francès, és el moment que s'està preparant el pressupost de l'estat francès per l'any després, tinguent en compte que això vol dir prendre decisions polítiques que influiran sobre la vida del país i doncs de tothom, però que més encara aquest any serà una decisió i un pressupost que o el que l'haurà d'aplicar, menys que el canvi, però és difícil canviar-ho a mig de l'any, o el que haurà d'aplicar no és el mateix president que està actualment manant la política francesa i que, evidentment, tota la discussió de preparació del pressupost de l'estat francès, dels pressupostos, perquè s'ha de parlar del pressupost general i el de la Seguretat Social també, doncs, com tothom sap que l'actual president no es pot tornar a presentar i que no es veu clarament quina figura s'està destacant, doncs s'està preparant un pressupost amb un primer ministre que sap perfectament que no serà ell que l'aplicarà, i doncs aquest pressupost s'ha de discutir molt i s'hauria de discutir molt a nivell de les assemblees, però tinguent en compte que hi ha la pressió internacional, hi ha el deute i la necessitat d'arribar a un acord que pugui permetre al govern de continuar, o almenys fins que es facin les eleccions presidencials i les eleccions generals a l'abril. I doncs això provoca una situació d'inestabilitat que, lògicament, té conseqüències sobre de la vida política. Però tampoc és això la raó major del que està passant pel carrer a l'estat francès, perquè el moviment tal com s'ha aixecat no ha vingut d'una discussió de caràcter polític o tècnic sobre de pressupostos. Ha vingut directament de la base i més que res dels escolars, dels nanos que van a l'escola secundària, que s'estan queixant, és la reivindicació inicial, de falta de mitjans, de falta de mitjans materials, de falta de reemplaçament de professors que no estan aquí. I doncs la conseqüència gestionada aquesta reivindicació per una població amb poca maduresa perquè és jove, la conseqüència és arribar a situacions dramàtiques com cremar una escola, com cremar un camió de bombers després de l'estiu que venim de passar i amb tota la reconeixença que hem de portar a l'elecció dels bombers, i tinguent tota classe de violència contra els representants de l'autoritat, que sigui policial o que sigui l'autoritat civil. És el senyal que la crisi és més profunda que no pas una crisi política clàssica, sinó el senyal que la resposta pel carrer i la resposta violenta en algunes maneres significa que hi ha per la joventut una mena de desespero, una mena d'absència de visió del futur, una mena d'impressió que aquesta generació seria sacrificada i que tota la discussió tècnica que hi pot haver-hi no serà una manera de resoldre-ho immediatament, i el que demanen ells, tots aquests manifestants, és una resolució ràpida, si no immediata. Però, evidentment, com poder trobar lògic que anar destruint coses, anar trencant el material escolar, anar calant foc a establiments escolars, tingui alguna manera la possibilitat de resoldre la crisi. Obtenir més crèdits per l'educació nacional no pot ser, evidentment, la conseqüència d'aquestes violències i, de part dels polítics suposadament responsables, tampoc és una resposta possible davant de la violència de dir, ja que hi ha violència pel carrer, posem més crèdits. No és així que haurien d'anar les coses. Les coses haurien de ser més negociades, més discutides. Però ja ho vam veure anys enrere amb la crisi de les armilles grogues. No sabíem exactament quina era la reivindicació, el preu de la gasolina, la situació social, la falta de mitjans de comunicació. Tot això eren reivindicacions, però ningú volia ser el portaparaula, ningú volia portar-ho perquè no era concretat. I en aquest cas estem davant d'una crisi que és una mica la mateixa, una crisi de no poder comunicar, no poder utilitzar les eines clàssiques de la democràcia per arribar a uns acords, perquè precisament la màquina democràtica està totalment encallada i es veu perfectament amb els actuals debats, les primàries, Esquerra, tota la dificultat que hi pugui haver a tenir una real discussió política, doncs tot això fa molt difícil la resolució d'aquesta dificultat. I tinguent en compte que hi ha una necessitat absoluta de posar en place un pressupost només fos que perquè l'estat francès pugui trobar crèdits a nivell internacional, aquí estem davant d'una situació que és una situació molt difícil. No crec que l'estat francès sigui l'únic en aquesta situació. Ja veiem les manifestacions que puguin haver a Madrid per la crisi de l'allotjament, que és una crisi que també és general a tot Europa Occidental, amb preus molt elevats i una part de la població que no pot accedir al allotjament. Doncs això significa que serà difícil resoldre aquest cercle negatiu i que, sobretot, les eines tradicionals, la discussió, el Parlament, els vots i fins i tot les eleccions, no serà molt probablement la solució.
2: Clar, Pere Beca, parlaves d'aquesta situació i de complexa solució. Hi ha propostes polítiques per resoldre tota la situació?
3: Doncs, anys enrere, quan s'enfrontaven les doctrines capitalistes i socialistes o comunistes, sempre podia quedar una mena d'esperança, diguent que l'altre sistema era millor i era el que podia permetre resoldre-ho tot. Eren els famosos l'endemàs que canten del comunisme. Però el que passa és que el comunisme ha demostrat els seus fallos i ha, com tal, desaparegut dels sistemes polítics més utilitzats. Hi ha alguns països que encara es reclamen de comunisme, però que la veritat són més capitalistes que els altres, estic pensant a la Xina, i la manera de contestar del capitalisme, que als anys 80-90 del segle passat semblava triomfant i semblava capaç de resoldre-ho tot, demostra també que té una necessitat, i Marx ho havia dit molt clarament, té una necessitat permanent de conflicte per poder continuar a fer funcionar la màquina, i aquests conflictes estan materialitzats per les guerres que porten els Estats Units, necessitat de controlar les matèries primes, que sigui a Venezuela, a Iran i anteriorment a Iraq, necessitat de tenir un lloc de conflicte per poder, a nivell de política interior, materialitzar la discussió i dir, d'alguna manera, som nosaltres que podem portar la solució i si no serà el caos, doncs tot això, enfrontat amb l'evident fallida del capitalisme, que no havia anticipat l'acabament de les matèries primes, petroli i altres matèries necessàries, i també les conseqüències negatives a nivell ecològic del creixement indefinit. I això, em sembla que la joventut dels països occidentals, joventut informada, per no dir educada potser, però informada i informada massivament amb les noves eines d'informació, doncs aquest nivell d'informació fa que hi ha una reacció de la part d'aquestes joves poblacions que no veuen el seu futur tal com està preparat per les autoritats polítiques actuals, però que també tampoc veuen la possibilitat d'un manteniment d'aquest sistema, que és bàsicament un sistema injust. Hi ha poblacions que viuen, i nosaltres en fem part, que viuen en condicions materials extraordinàries que mai s'havia arribat a aquest nivell, i al mateix temps hi ha gent, potser menys, que es moren de gana actualment, però que viuen en molt males condicions, amb riscs ecològics a qualsevol moment i amb necessitat de treballar el dia a dia per poder nodrir la seva pròpia família. I la conseqüència d'això, d'aquesta pèrdua d'esperança que fos de cara al comunisme o de cara a la solució capitalística, doncs aquesta pèrdua ha tornat a reaixecar l'interès per tot el que era menys material, menys sistemàtica, que podien ser les sectes, però que també són les religions tradicionals, l'islam i el catolicisme. Ja s'ha vist perfectament quina mobilització podia provocar la visita del Papa a l'estat francès. Per què l'esperit humà està fet de tal manera que necessita tenir una esperança, i si ni aquesta esperança no és immediata, o almenys ha sigut una esperança del futur. I llavors, el comunisme ha fallat, que sigui de Stalin, que sigui de Mao, tots aquests han desaparegut. El capitalisme està enfrontat amb dificultats que poden provocar la destrucció parcial o total de tot el planeta, de tot el sistema econòmic tal com està, i ens trobem amb una part del jovent que s'està interrogant sobre les solucions possibles. Evidentment, ningú pot dir que té la solució, i sobretot cap polític, i especialment en els debats actuals que poden ser organitzats a l'estat francès de cara a l'elecció presidencial de la primavera, cap polític no té una solució global, inclús tampoc els ecologistes, que no tenen la manera global de resoldre-ho. És això que expressa aquesta violència descontrolada de part del jovent, aquesta mena de desesperança, d'absència de futur, que provoca una mena de nihilisme. Nihilisme és una doctrina filosòfica que nega l'existència ella mateixa, que diu que l'existència no té sentit, no té objectiu i no té valor. I això provoca, no dic justifica, però provoca amb esperits joves i una mica exaltats aquests moviments de violència que es veuen. Però en vez de portar-hi només la repressió, que també és una cosa que el manteniment d'ordre és necessari, em sembla que els polítics i els polítics actuals tindrien de portar això a la discussió, tenir un pensament més fort sobre de quina manera justificar la situació política actual i, sobretot, de justificar que es prepara realment un futur. No crec que sigui el cas de moment.
2: Doncs n'estarem pendents, evidentment, Pere Beca. Moltes gràcies, com cada setmana, per portar-nos aquest apunt sobre l'actualitat. Pere, moltes gràcies.
3: Molt bé, fins la setmana entrant.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Una proposta musical nord-català.

0: Escolteu
1: el disc de la setmana amb Paula Escudero.
2: Escolteu el disc de la setmana i avui connecteu amb la cantautora de Palma de Mallorca, de més de 50 anys de carrera musical, la Miquela Lladó. Miquela, llavors tu em deies que sempre has cantat en mallorquí.
3: Sí, sempre. Bé, llevat de quan ets petita, que comences quan tens 12, 14 anys, que cantes, el que sigui, i aprens a cantar rancheres, palmero sobre la palma, i jo què sé, aquestes quatre cançons que sonaven aleshores. Però quan me vaig decidir que... I jo quan vaig connectar i vaig entendre que existia el moviment de la nova cançó, vaig dir, aquí vull estar jo, cantant en català de Mallorca i parlar de coses que no siguin tan trivials o que tinguin un missatge o que tinguin una arrel que pugui transmetre il·lusió i coneixements i acostar la literatura popular. I darrerament m'interessa molt acostar la poesia a moltíssima de gent que se pensa que la poesia és una literatura rara que no se pot entendre. I jo crec que sí, que t'has de deixar enamorar per les paraules dels poemes.
2: Algun cop t'ho han dit que hauries de cantar més en castellà o que hauries hagut d'haver cantat més en d'altres idiomes?
3: Pues sí, naturalment. Hi ha molta de gent que te diu, i per què no cantes en castellà? I perquè ja hi ha molta gent que canta en castellà. Jo m'interessa cantar en la meva llengua i en la llengua que pertany a la meva cultura i prou. No, la qual cosa no vol dir que en sé de cançons, perquè hi ha moltes cançons franceses que m'encanten, i cançons italianes, i cançons angleses. Perquè una cosa que sempre m'ha agradat és fer versions de qualque cançó que m'ha agradat molt, i he fet una traducció en català. Això ho faig, sí. Però sempre mantenint la llengua. La llengua, la nostra.
2: Justament és d'una d'aquestes cançons de les quals parlarem, que es diu Pena, Paneta, Pena. Però abans d'això m'agradaria demanar-te, tu ara, Miquela, quina música escoltes?
3: Jo ara estic fent una investigació mitjançant ràdio i Spotify i coses d'aquestes. És a dir, a través de xarxes estic mirant quina música escolta d'avui en dia la gent. Bueno, música clàssica a part, perquè això és una altra història. Però de la música que s'escolta d'avui en dia, jo estic un poc decebuda, perquè en general no l'entenc gaire, perquè hi ha un predomini absolut de lo que és el ritme i falta melodia, pel meu gust. I després, els continguts, les paraules, trob que no hi ha una elegància, ni hi ha una recerca d'unes paraules que guapes. És a dir, trob, ja te diria que hi ha molta música d'avui en dia que és molt vulgar, llevat de... Clar que sí, que hi ha cantants que ho fan molt bé i tenen molt bon estil, però encara no te puc dir que m'agrada del tot, en general. És a dir, reggaeton no m'agrada, el rap m'acosta, és difícil, eh? Tot està canviant tant que m'espanta una mica.
2: Clar, potser en les ràdios, podríem dir, més convencionals, és veritat que la música que se sent és com més música basada sobre el ritme i menys en la melodia.
3: Exacte.
2: I en la lletra i tot això, però també hi ha molts artistes petits o grans que fan música que està molt bé.
3: Exacte, això és exactament així. El problema és que també igual no tens tant de temps per escoltar molta música, això és una pena. Però ja me vaig fent una idea a poc, i sé el que vull i el que no vull fer.
2: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o pots dir també un artista, si vols?
3: Bé, com a artista te diria que m'encanta en Serrat i en Lluís Llach, així de cultura nostra. I després sempre m'ha agradat molt de François Jardí, tots els cantants de la cançó francesa, en Leonard Cohen també, i després grups molt bons. Els Beatles me van fascinar i crec que van ser genials. I hi ha un bon grapat de gent que m'ha servit de model i d'estímul per fer música, sí.
2: I doncs aquests dies hem vist que tu cantes per portar la felicitat, però també pots cantar emocions més tristes, perquè ara parlarem justament d'una cançó que has traduït al mallorquí del castellà. La cançó original és Pena, penita, pena. Per què aquesta cançó?
3: Mira, aquesta cançó jo crec que és una cançó molt guapa, molt ben feta, i representa tota una època de la meva infància. Perquè, clar, quan jo era petita, no hi havia televisió encara, i el que s'escoltava a través de les ràdios, naturalment, era una època que tot estava prohibit i estava molt determinat l'estil de música que s'escoltava. I triomfava la copla. I la copla, per mi, és això, és la meva infància. I aquestes cançons que m'agradaven tant perquè, siguin castellanes o sigui el que sigui, una cançó t'agrada o no t'agrada. I vaig trobar que Pena, pena, de pena representava la meva infància i vaig fer una versió amb tot el meu respecte i ha agradat molt i estic molt contenta. He fet altres versions d'altres cançons, però també he traduït Michel dels Beatles, per exemple, i, en fi, d'altres. També m'agrada.
2: Doncs va, tot seguit, escoltem la Miquela Lladó amb la cançó Pena, paneta, pena.
0: Si ara

Pena, paneta, pena, la cançó és de la Miquela Lladó, del seu disc Com un ventall. Escolteu el disc de la setmana i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per al final d'aquesta entrevista.

0: Man. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El jutge del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena, va aixecar aquest dimarts l'ordre de detenció contra els polítics exiliats del procés, i això vol dir que en principi avui Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín haurien de poder tornar a casa sense ser empresonats. Lluís Puig, bon dia.
2: Molt bon dia, Ràdio Arrels.
1: Aquesta llei d'amnistia es va aprovar el maig del 2024 i des d'aleshores els jutges han estat estirant la seva aplicació. Sempre que hi ha hagut alguna petita victòria ens has dit que ho celebres amb prudència tenint en compte les circumstàncies. Ara és un cas més o és una victòria definitiva?
2: És una gran victòria, és un gran pas, no definitiu, perquè l'amnistia no se'ns ha aplicat encara a cap dels set persones i a prop d'un centenar de persones més que encara estan pendents, eh? No oblidem que som un centenar de persones que estem en processos judicials. Ara bé, és un gran pas perquè vol dir que si no hi ha ordre d'atenció i arrest, tot va bé. Tard o d'hora el Suprem es llegirà amb calma la sentència del Constitucional i l'aplicarà. Per tant, jo ho veig com molt immediat ara sí.
1: Clar, aquest molt immediat que em comenteu, estem parlant de dies, de setmanes...
2: No seran moltes setmanes, si dies, entenem que dies són menys d'una setmana. No seran dies, però no seran moltes setmanes, menys d'un mes, segurament. És la previsió que tenim, eh? No t'enganyo.
1: Suposo que la vostra tornada l'heu imaginat moltes vegades, però ara heu de decidir com tornareu. El fet que hi hagi eleccions a Espanya, no sé si canvia alguna cosa, la idea és tornar junts o com ho plantegeu?
2: Bé, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà, perquè el president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de dos anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca tard o d'hora complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són tres camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que toca serà perquè cada un sigui una festa. Per tant, en lloc d'una sola festa solucionar-ho tots tres, em sembla que ens caldrà fer festes diferents.
1: Clar, comentàveu que Toni Comín ha d'anar a Madrid a buscar aquest acte d'eurodiputat. Lluís Puig, heu d'anar al Parlament a ocupar aquest escó que us pertoca, no?
2: Sí, no. A ocupar l'escó sí, però en definitiva jo estic exercint ja de diputat al Parlament de Catalunya des del primer dia i, per tant, el que em pertoca és retornar amb la cara alta i retirar un llaç groc de les butaques que els ocupen.
1: Deu que no tornareu junts i parleu de setmanes. Això vol dir que tornareu abans de les eleccions espanyoles?
2: Sí, sí, per descomptat. En el meu cas ho tinc claríssim. Tot i així, l'importància, ja ho entenc que ara és la notícia del retorn, però amb el retorn no se soluciona res. El conflicte seguirà havent-hi el mateix, seguirà havent-hi encara persones no amnistiades i la relació Catalunya-Espanya no s'ha millorat en res. Ningú ha fet una proposta alternativa políticament com per poder-nos entusiasmar amb un altre projecte. Per tant, el projecte d'aconseguir la independència per Catalunya és vigent, almenys així ho entenc jo, i l'1 d'octubre segueix sent el referent per moltes persones, per mi també, i per moltes altres, i veurem com seguim treballant, perquè no, repeteixo, no, acaba un episodi personal

0: partits sempre acaben més encaminades, doncs, a gestionar el dia a dia que fer la independència. No sé si considereu que ha estat l'estratègia més intel·ligent i si veieu possible una nova unió dels grans partits independentistes.
1: No, jo el que és més intel·ligent no t'ho sé dir, perquè si ho sabés ja, ja ho faria. En tot cas, sempre cal replantejar estratègies. I més després d'un atzucac com el que acabem de viure o que encara estem vivint, diguem-ne, no? Per tant, cada dia cal replantejar estratègies. I si en un moment donat es va ser capaç de, malgrat les dissonàncies i les diferències, pactar una estratègia conjunta, aquí està. Jo penso que hi ha molt votant que tindria una gran alegria si es veiés aquesta reconstrucció d'una estratègia compartida. Penso que seria més motiu d'alegria que no pas de desengany.
0: I de cara a les eleccions catalanes, que en principi seran el 2028, hi haurà un nou actor, que és Aliança Catalana, que es presenten com a independentistes, però tenen un discurs racista i en contra de la immigració que fa més complicat que es pugui treballar amb ells. Com afectarà això a l'independentisme?
1: És que no m'interessa en absolut l'Aliança Catalana. Vaig veure com se li feia la campanya a un partit que es deia Ciutadans, que només vomitaven odi, rancúnia, i lluita en contra del català, la cultura i el país. I també he vist com ha desaparegut. Sembla que ningú se'n recordi de Ciutadans. I tinc la sensació que ara també se li està fent la campanya a aquesta gent suposadament independentista, que no ho veig per cap banda, perquè si no estarien treballant per la unitat. Per tant, no m'interessa gaire aquest grup i la gent que els vulgui votar, doncs que els voti. Escolta'm, aquí tot el respecte. M'interessa més centrar-me en projectes constructius i per tirar endavant.
0: Doncs la notícia d'aquesta setmana és que Puigdemont, Puig i Comín podran tornar aviat a Catalunya Sud i ho hem pogut parlar amb Lluís Puig. Lluís, moltes gràcies com sempre per respondre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Si em permets, un recordatori. Dijous, a 2:15 de la tarda, a la llibreria catalana de Perpinyà, presentem el llibre Exilis. Sembla una casualitat de la vida, però és el llibre de les jornades d'història que vam celebrar a Prats de Molló l'any passat. Vol dir que està bé, per les dues bandes, donar a conèixer aquests exilis que hi ha hagut durant segles i que espero que no n'hi hagin gaires més. Moltes
0: Doncs,
1: gràcies i
0: sí.
1: fins aviat.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels. Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps.
4: Som el dijous 8 d'octubre. Bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcir i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 8 d'octubre del 2019 es presenta la cançó Un somni immens, un tema col·lectiu en resposta a la sentència dels presos polítics. Un col·lectiu d'una vintena de músics dels Països Catalans i del País Basc es va unir per compondre una cançó de forma imminent quan es va saber la sentència judicial sobre el procés d'independència i l'empresonament dels CDRs. El videoclip va ser presentat per David Fernández i entre els participants podem destacar el raper mallorquí a l'exili, Baltònic, però també els grups i artistes com Roba Estesa, Buhos,

0: Els Catarres, Brahms, Pirat Sound System, Unza, Su, Gemma Hometo, encara Georgette i Maria Ribot. Escoltem la cançó Un somni immens d'aquest col·lectiu.
1: Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Federico García Lorca.

0: Fins aquí un somni immens, una cançó d'un col·lectiu de músics en resposta a la sentència del procés.
1: Radio Arrels, acaba este any 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Els teixits que ens protegeixen del fred sense danyar el planeta. Bon dia. Cercar peces de roba que ens protegeixin millor del fred és, sens dubte, una eina eficaç per reduir el consum energètic, tal com demostren iniciatives com el moviment Slow Heat i altres experimentacions recents. Tanmateix, aquesta estratègia xoca amb una contradicció de pes. El sector tèxtil continua sent un dels més contaminants del món, amb emissions de gasos d'efecte hivernacle importants i una contribució notable als microplàstics marins. Llavors, quines matèries abriguen realment tot respectant més el medi ambient? Un article a The Conversation explica que si les fibres naturals són sovint destacades per la seva bona capacitat d'aïllament i pel seu final de vida més respectuós amb l'entorn, el seu impacte real depèn en gran mesura de com es produeixen i s'utilitzen. La capacitat d'un tèxtil per abrigar depèn menys de la fibra utilitzada que de l'aire que aconsegueix tancar. Al romandre immòbil dins de minúsculs espais al cor del teixit, aquest aire limita els intercanvis de calor una mica com en un edredó o un doble vidre. Així, la calor d'una peça de roba depèn tant de la seva construcció com de la seva matèria. És sobre aquests mateixos principis físics que reposen les fibres sintètiques que imiten en part la llana gràcies a la seva estructura voluminosa i a la seva capacitat per retenir aire. Aquests tèxtils ofereixen un bon aïllament tèrmic, són lleugers i s'assequen ràpidament, cosa que els fa molt populars per a l'esport. En canvi, tenen un cost ambiental elevat. Originàries del petroli, no biodegradables i fortament consumidores d'energia, aquestes fibres alliberen a cada rentat microfibres plàstiques a l'aigua, contribuint a la contaminació marina. S'estima que entre el 16 i el 35% dels microplàstics marins provenen d'aquests tèxtils, entre 200.000 i 500.000 tones anuals. Davant aquestes limitacions, les fibres naturals apareixen sovint com a alternatives interessants. La llana marina i l'alpagà ofereixen avui un compromís interessant entre calor, confort i final de vida ambiental, tot i que cap no està totalment exempta d'impacte. I, a més, cal reconèixer que el cost és sovint molt més elevat que les fibres sintètiques.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
0: Joan Pau Escudero. Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
3: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paios ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
0: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
3: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic? Tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda. Això els gitanos ho han fet sempre, han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen en família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup doncs seran 3 o 4 i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí, per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb 2, 3 o 4 músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Hostafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa també, Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren 3 o 4, 2 o 3, doncs això funcionava, era molt més fàcil doncs, de tenir contractes, de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
0: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
3: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos doncs, que es posen de moda i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Paret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment, d'Hostafrancs, doncs vam treure un disc el 1962. Jo crec, no sé si Paret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de las Cuevas, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafrancs, catalans. I això, jo diria que és probablement el primer disc de rumba, rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
0: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
3: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada al 62 també a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro, això som els 62 a Barcelona, surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, en la història de la rumba a Catalunya.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: La FADA, la Festa Anual d'Educació Ambiental, s'està fent en aquests moments i fins al 10 d'octubre al Voló. Aquest esdeveniment gratuït proposa un gran nombre d'activitats i de trobades per totes i tots, infants, adults, professionals o no. Cada dia hi ha moltes activitats, sortides al medi ambient i a la ciutat, exposició al centre cultural, tallers creatius i fins i tot una vesprada literària. El dissabte 10 d'octubre és la gran jornada d'aquest esdeveniment amb un reguitzell d'activitats als parcs i jardins de la ciutat, jocs proposats pels bombers a la plaça Rosa, recorreguts diversos i, sobretot, de les 4 de la tarda fins a les 10 del vespre, la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània acollirà el vilatge de la Festa Anual de l'Educació Ambiental amb moltes altres activitats. Podeu trobar-ne el programa a la web tram66.org o al Facebook La FLU en francès. Trobareu més informació a l'associació La Tram 66, la xarxa d'educació ambiental dels Pirineus Orientals. Veniu-hi tots!
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No, així no.
3: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
4: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Berlín i Londres. Parlem aquí a Luxemburg amb les representants del casal de Berlín, la Maria i la Júlia. Maria, com va aquest casal de Berlín? És un casal antic?
5: És un casal molt antic. Ara fa uns mesos que hi ha hagut canvi de junta i estem a poc agafant el relleu de tants anys. I ens està creixent molt la comunitat, estem molt contentes i planejant coses molt xules.
4: També sou joves i potser és aquest motiu que hi ha el relleu?
6: De fet, a Berlín estem molt sorpresos perquè hi ha un munt de catalans que ara han descobert els nostres esdeveniments i realment els agrada com sentir-se com a casa una mica a Berlín. I realment la comunitat està... O sigui, és com que potser ja hi era, però l'estem com descobrint amb aquesta nova generació.
4: Berlín és una ciutat atractiva, és per això que hi ha joves catalans?
5: Sí, creiem que Berlín és una ciutat que atira molt el jovent i crec que ara està començant també a ser atractiu doncs, el trobar aquest trosset de casa a la ciutat i una ciutat tan gran com Berlín.
4: Com veu els berlinesos, se'n diu així?
5: Sí, sí.
4: Els berlinesos, els catalans?
6: Doncs mira, els veuen com... unes persones que fan castells, per exemple, és una cosa que a la comunitat d'Alemanya els sorprèn molt i trobo que o sigui, la feina que fan els castellers a nivell fora de Catalunya és molt bona, però no només som els castellers, a dir, hi ha moltes altres coses, ens veuen com unes persones que tenim un menjar boníssim, o sigui, els agrada molt les nostres trobades on hi ha sempre menjar i és una cosa que, bueno, que estem treballant i que realment pues, està creixent.
4: Els no catalans venen a fer castells amb vosaltres?
5: Nosaltres, com a tal, el grup de castellers és un grup a part del casal, però sí que estem obrint portes als nostres esdeveniments, a gent no catalana, a juntar-se, a descobrir la cultura amb nosaltres, la gastronomia, els castells, les sardanes, i ara fa poquet vam tenir el juliol, el Catalan Day, que és com vam anomenar aquest últim esdeveniment que hem fet de nova creació, que pràcticament tractava d'això, doncs apropar la nostra cultura en tots els àmbits, a gent tant alemanya com no catalana, que ens envolta el nostre dia a dia, i gent nova que ens va ajuntar i va anar super, super bé i estem super contentes.
4: Quines altres activitats feu allà al Casal de Berlín?
6: A part de la calçotada, que té un èxit brutal cada any, normalment fem un dinar de Nadal, que és una de les nostres activitats estrella, perquè oferim un menú de sopa de galets, canalons fets a mà per la iaia i torrons de postres, i això costa trobar fora de casa i és una cosa de les, bueno, de les nostres activitats com estrella també.
4: Vosaltres dues, com és que viviu a Berlín?
5: Jo vaig arribar a Berlín per feina, així que vaig arribar, em vaig enamorar i allà m'hi vaig quedar.
6: Jo visc a Berlín perquè vaig anar a estudiar el màster fora, o sigui, vaig acabar la carrera que vaig estudiar a Catalunya i llavors vaig anar a Alemanya a estudiar el màster i, conseqüentment, després he trobat feina a Berlín, llavors estic vivint a Berlín també per feina al final.
4: Podem concloure que els alemanys i, en general, els berlinesos aprecien els catalans? Com ho veuen? Com una cosa rara d'espanyols que volen pas parlar... que volen pas parlar l'espanyol, que volen prioritzar la seva llengua?
5: Jo tinc els meus companys i companyes de feina molt ben informats, però fan moltes preguntes, estan molt interessats i crec que estan també descobrint un nou món, no la cultura de més a prop, però sempre molt d'interès, molta curiositat i molt de suport.
4: Enric Arias, tu ets del Casal Català de Londres. Com funciona aquest casal? És un casal bastant antic, també.
7: Sí, és un casal... Bueno, el casal es va incorporar el 2007, oficialment, al gener del 2007, i es composa, bàsicament, de... Bueno, l'activitat... Les activitats, una, tenim la part doncs, pels nostres socis tradicionals, els sopars regulars, trobades amb gent coneguda, i també les activitats catalanes, tenim la diada, calçotada i tal, i després hi ha una part molt important del nostre casal que és l'escola catalana, que opera sota el paraigua de l'escola. Llavors l'escola catalana té uns 100 alumnes cada setmana, dissabte a la tarda venen a una escola al centre de Londres i fan classe en català i aprenen la cultura i la llengua catalana.
4: El fet de ser en un estat al Regne Unit, que on hi ha, és un estat plurinacional, s'entén millor Catalunya o els anglesos són també molt tancats sobre aquest tema?
7: Jo no diria que són tancats, és una qüestió d'explicar-los doncs, de quina és doncs, la realitat catalana, que és diferent d'Espanya, quines són les diferències, i llavors la gent ho comença a entendre. Llavors un cop els hi poses en el context, saps, d'explicar doncs, les similaritats que tenim, per exemple, amb el País de Gales, amb Irlanda del Nord, amb Escòcia, llavors comencen a entendre el lloc de Catalunya dins del seu marc.
4: Un equip de futbol com el Barça ajuda a entendre Catalunya?
7: Moltíssim, sí, sí. Bueno, sobretot quan guanyem, però serveix també perquè entenguin quina és la diferència entre, doncs, entre Espanya i Catalunya, no? Que és el que ens fa diferents.
4: Que teniu grans projectes o projectes al Casal Català de Londres?
7: Ara mateix doncs, el proper projecte són el proper sopar amb corresponsals de totes les tots els corresponsals estrangers catalans que tenim a Londres, i després la festa de Nadal, i després un altre cop tornem amb la calçotada cap al març, suposo, i després la resta d'activitats durant tot l'any.
4: Felicitacions i fins aviat.
7: Gràcies a vosaltres.
8: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el dijous 8 d'octubre. Bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà, sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
4: La previsió del temps.
5: Som el dijous 8 d'octubre. Bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya.
6: L'estiu 100% en català.
7: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el dijous 8 d'octubre, bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcir i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
6: Arrels de rumba.
7: Joan Pau Escudero.
8: Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
9: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, el model americà de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paiuts ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
8: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
9: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic? Tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda. Això els gitanos ho han fet sempre, han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen en família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup doncs seran 3 o 4 i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí i per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb 2, 3 o 4 músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Ustafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa,

0: Costa, també Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren 3 o 4, 2 o 3, doncs això funcionava, era més fàcil, doncs, de tenir contractes, de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
1: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
0: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos, doncs, que es posen de moda, i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Peret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment. D'Hostafrancs, doncs vam treure un disc el 1962. Jo crec, no sé si Peret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de las Cuevas, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafrancs, catalans. Jo diria que és probablement el primer disc de rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
1: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
0: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada als 62 també, a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro, això som els 62, a Barcelona, surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari, allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, a la història de la rumba a Catalunya.

llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre.

0: graus a Perpinyà i a Ceret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 8 d'octubre del 2019 es presenta la cançó Un somni immens, un tema col·lectiu en resposta a la sentència dels presos polítics. Un col·lectiu d'una vintena de músics dels Països Catalans i del País Basc es va unir per compondre una cançó de forma imminent quan es va saber la sentència judicial sobre el procés d'independència i l'empresonament dels CDRs. El videoclip va ser presentat per David Fernández i entre els participants podem destacar el raper mallorquí a l'exili, Baltònic, però també els grups i artistes com Roba Estesa, Buhos, Els Catarres, Brahms, Pirats a un Sistema, Unza, Su, Gemma Humet o encara Joget i Maria Ribot. Escoltem la cançó Un somni immens d'aquest col·lectiu.
5: Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Federico García Lorca.

0: Fins aquí un somni immens, una cançó d'un col·lectiu de músics en resposta a la sentència del procés.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Gastronomia a Radio Arrels. Amb Paula Escudero.
4: Avui connectem amb la Noemí Morales i en Jordi Esteve per parlar una mica d'agenda cultural a l'Alt Empordà, l'Alt Vallespí i el Rosselló. Noemí, Jordi, bon dia.
5: Bon dia, Ràdio Arrels. Bon dia, Paula.
6: Bon dia, què tal?
4: Per començar, doncs, aquestes activitats de les quals ens parlareu avui fan part del projecte Mar i Muntanya. Noemí, ens pots explicar què és exactament aquest projecte Mar i Muntanya?
5: Doncs bé, Mar i Muntanya és una col·laboració dels dos costats de la frontera entre CLM i en aquest cas Som Turisme. Som Turisme, doncs, és una cooperativa sense ànim de lucre de turismes ubicats, doncs, a l'Empordà, tot i que treballem per tot Catalunya. Val? Llavors treballem perquè el turisme beneficiï els territoris i les comunitats que l'acullen i no a l'inrevés. I aquesta tardor, doncs bé, com demanaves, en aquest projecte ens fa molta il·lusió, doncs, participar-ne de Mar i Muntanya Taula, ja que serà, doncs, és una xarxa de 4 esdeveniments gastronòmics i culturals dels dos costats dels Pirineus, que per primera vegada es presenten junts sota una mateixa marca i una mateixa campanya de comunicació. Perquè la frontera, no? Pensem que quan es tracta de menjar i de cultura catalana, doncs senzillament no existeix. Ens la mengem.
4: Aquests diferents esdeveniments que hi hauran, doncs, entre l'Alt Empordà, l'Alt Vallespí, el Rosselló, quins són? Ens ho pots dir?
5: Mira, aquests 4 esdeveniments són, mira, el primer és la Fira del Bolet i la Castanya, de la Vajol, en aquest cas, a l'Alt Empordà. I després hi ha la Catfesta del Centre Cultural Català del Vallespí, a Sant Llorenç de Cerdans. La Bullinada dels Pescaires, a Sant Cebrià de Rosselló. Aquestes dues, les de la vessant nord, diríem, doncs, tenen lloc el mateix dia. I, per últim, hi ha la Fira de Vins Naturals, que es diu Contraban, a Rebost d'Empordà. Tots a la tardor, tots en català i tots arrelat al territori.
4: I doncs això de la Catfesta, doncs, que tindrà lloc del 16 al 18 d'octubre a Sant Llorenç de Cerdans, és una cosa de la qual parlem més en detall a Ràdio Arrels. Avui ens concentrarem una mica en els altres esdeveniments que porteu, doncs, amb aquest projecte Mar i Muntanya. El primer has dit que és la Fira del Bolet i de la Castanya de la Vajol.
5: Exacte, aquest tindrà lloc aquest diumenge mateix, dia 11. Vale, la Vajola és un poble, bueno, és molt bonic, que us haig de dir, però és el poble més petit de l'Alt Empordà i també el més alt. I es troba literalment al peu de la frontera. Cada any a l'octubre, doncs, celebrem aquesta Fira del Bolet i de la Castanya, i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus, i bueno, bàsicament, doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt molt relativa, no? És un lloc de pas, d'exili, no? I tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps, no hem inventat res. I enguany, doncs, bé, gràcies al projecte Mar i Muntanya Taula, doncs, la Fira del Bolet esperem que tingui una projecció més gran, gràcies a TV Vallespí, que vindrà a fer el reportatge, doncs, els cartells que hem fet dels 4 esdeveniments, el roll-up, en fi, bueno, una miqueta tots els punts identificatius d'aquest projecte comú. I la difusió, doncs, que arribarà a tots els canals dels 4 esdeveniments a la vegada. I, per exemple, doncs, avui, doncs, a Ràdio Arrels, que ens oferiu aquesta oportunitat de poder-ho explicar.
4: I doncs, després de la bullinada de pescaires, que tindrà lloc a Sant Cebrià també el 18 d'octubre, hi haurà la Fira de Vins Naturals a Rebost. Aprofitem que el Jordi Esteve, ideòleg de la Fira de Vins Naturals de Rebost, Contraban, és en línia amb nosaltres. Jordi, explica'ns una mica de què va aquesta fira.
6: Doncs mireu, aquest any tindrà lloc el 25 d'octubre al poble de Rebost. Aquesta fira ja és la 5a edició. L'any passat va ser tot un èxit, amb més de 1.000 visitants durant tot el dia. I la idea, doncs, és molt bonica, és transfronterera, hi ha vins de costat i costat de frontera, són vins de l'Albera, vins natural, vins lliures, que els hi diguem. Aquesta fira està inspirada, doncs, amb la Fira de la Tour, que tenen tots aquests cellers agrupats amb la banda de la Tour, i nosaltres som cellers anfitrions. Jo mateix tinc el celler RIM, Soc propietari del celler RIB i tenim quatre cellers del mateix poble que fem d'anfitrions a cellers de fora, d'acord? De l'altre costat de frontera, també d'aquí de la zona de l'Albera Catalana, i després sempre portem un convidat que aquest any ve de la Terra Alta, que és el celler Frisac i la Gemma Miró. També tenim una novetat aquest any, una col·laboració amb l'associació Birranci de Perpinyà, i tindrem una petita fira a dins de Contraband de vins rancis, cosa que ens fa molt contents perquè els vins rancis doncs, estan tan arrelats a la tradició de costat i costat de frontera. A part de tots els cellers que us estem parlant, doncs, que és l'eix conductor de la fira, tenim, evidentment, gastronomia, tenim formatgers també locals de per aquí a la zona de l'Empordà i també tenim una part molt important que vam incorporar l'any passat, que és l'art de Contraband. L'art de Contraband doncs, és un seguit d'accions culturals organitzades a dins de la fira doncs, per Mònica Campdepadrós, artista del poble, i a partir d'aquí doncs, l'art ens acompanya durant tot el dia.
4: Noemí Morales i Jordi Esteve, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Esperem.
4: I recordeu, si voleu trobar més informació sobre aquests quatre àpats que tindran lloc d'un banc i de l'altre de la frontera, podeu visitar la web mm.clm.cat.
1: Radio Arrels, a Tresera, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinevilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí quan va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa és segura, Guinevilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinevilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època, i sobretot entre els primers comtes catalans, i eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinevilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré primer, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinevilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Sabrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més àmplies, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona. I una política intel·ligent de repoblació que s'estava construint. Amb els seus 9 fills, Guifré i Guinevilda també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en van oferir 2 a l'Església com a monjos, però no en llocs qualsevol. Evidentment, als monestirs que acabaven de fundar a Sant Joan de les Abadeses i a Ripoll, 2 llocs claus per al control del territori. Va ser en aquest últim monestir on van enterrar Guifré primer el 897, però això ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa Guinevilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Sortim de casa
2: amb l'agenda de Radio Arrels.
1: L'agenda de Radio Arrels.
3: La FADA, la Festa Anual d'Educació Ambiental, s'està fent en aquests moments i fins al 10 d'octubre al Voló. Aquest esdeveniment gratuït proposa un gran nombre d'activitats i de trobades per totes i tots, infants, adults, professionals o no. Cada dia hi ha moltes activitats, sortides al medi ambient i a la ciutat, exposició al centre cultural, tallers creatius i fins i tot una vesprada literària. El dissabte 10 d'octubre és la gran jornada d'aquest esdeveniment amb un reguitzell d'activitats als parcs i jardins de la ciutat, jocs proposats pels bombers a la plaça Rosa, recorreguts diversos i, sobretot, de les 4 de la tarda fins a les 10 del vespre, la Casa de l'Aigua i de la Mediterrània acollirà el vilatge de la Festa Anual de l'Educació Ambiental amb moltes altres activitats. Podeu trobar-ne el programa a la web tram66.org o al Facebook La FLU en francès. Trobareu més informació a l'associació La Tram 66, la xarxa d'educació ambiental dels Pirineus Orientals. Veniu-hi tots!
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.
1: L'actualitat a Radio Arels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El jutge del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena, va aixecar aquest dimarts l'ordre de detenció contra els polítics exiliats del procés, i això vol dir que en principi avui Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín haurien de poder tornar a casa sense ser empresonats. Lluís Puig, bon dia.
3: Molt bon dia, Radio Arels.
2: Aquesta llei d'amnistia es va aprovar el maig del 2024 i des d'aleshores els jutges han estat estirant la seva aplicació. Sempre que hi ha hagut alguna petita victòria ens has dit que ho celebres amb prudència tenint en compte les circumstàncies. Ara és un cas més o és una victòria definitiva?
3: És una gran victòria, és un gran pas, no definitiu, perquè l'amnistia no se'ns ha aplicat encara a cap de les set persones i a prop d'un centenar de persones més que encara estan pendents, eh? No oblidem que som un centenar de persones que estem en processos judicials. Ara bé, és un gran pas perquè vol dir que si no hi ha ordre de detenció i arrest, tot va bé. Tard o d'hora el Suprem es llegirà amb calma la sentència del Constitucional i l'aplicarà. Per tant, jo ho veig com molt immediat ara sí.
2: Clar, aquest molt immediat que em comenteu, estem parlant de dies, de setmanes...
3: No seran moltes setmanes, si dies, entenem que dies són menys d'una setmana. No seran dies, però no seran moltes setmanes, menys d'un mes, segurament. És la previsió que tenim, eh? No t'enganyo.
2: Suposo que la vostra tornada l'heu imaginat moltes vegades, però ara heu de decidir com tornareu. El fet que hi hagi eleccions a Espanya, no sé si canvia alguna cosa, la idea és tornar junts o com ho plantegeu?
3: Bé, una tornada tots tres junts passant la frontera no hi serà, perquè el president Puigdemont vol, i ho ha manifestat, mantenir la institucionalitat i, per tant, ell decidirà a quin moment és el que torna, segurament més tard. El conseller Comín li pertoca, quan abans millor, anar a la Junta Electoral Central a Madrid i recollir l'acta d'eurodiputat, que ja fa més de dos anys que hauria de ser-ho, i a mi em pertoca tard o d'hora complir com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, són tres camins en paral·lel, amb distàncies diferents, i que toca serà perquè cada un sigui una festa. Per tant, en lloc d'una sola festa solucionar-ho tots tres, em sembla que ens caldrà fer festes diferents.
2: Clar, comentàveu que Toni Comín ha d'anar a Madrid a buscar aquest acte d'eurodiputat. Lluís Puig, heu d'anar al Parlament a ocupar aquest escó que us pertoca, no?
3: Sí, no. A ocupar l'escó sí, però en definitiva jo estic exercint ja de diputat al Parlament de Catalunya des del primer dia i, per tant, el que em pertoca és retornar amb la cara alta i retirar un llaç groc de les butaques que els ocupen.
2: Deu que no tornareu junts i parlau de setmanes. Això vol dir que tornareu abans de les eleccions espanyoles?
3: Sí, sí, per descomptat. En el meu cas ho tinc claríssim. Tot i així, l'importància, ja ho entenc que ara és la notícia del retorn, però amb el retorn no se soluciona res. El conflicte seguirà havent-hi el mateix, seguirà havent-hi encara persones no amnistiades i la relació Catalunya-Espanya no s'ha millorat en res. Ningú ha fet una proposta alternativa políticament com per poder-nos entusiasmar amb un altre projecte. Per tant, el projecte d'aconseguir la independència per Catalunya és vigent, almenys així ho entenc jo, i l'1 d'octubre segueix sent el referent per moltes persones, per mi també, i per moltes altres, i veurem com seguim treballant, perquè no... Repeteixo, no... Acaba un episodi personal i polític de repressió amb les nostres persones, però no s'ha resolt res més, que és el que més greu em sap, diguem-ne. Hauria preferit retornar amb una proposta constructiva, però Espanya segueix utilitzant només la por, la repressió, la venjança, i jo diria que nosaltres seguim sent els propositius, demòcrates, amb il·lusió, amb ganes d'anar endavant i construir.
2: Clar, parleu de ser propositius i en els darrers anys tots els partits independentistes han canviat d'estratègia i s'han distanciat les posicions fins a un punt que els grans partits estan molt lluny l'un de l'altre i amb moltes picabaralles. Actualment les propostes dels dos partits sempre acaben més encaminades doncs, a gestionar el dia a dia que fer la independència. No sé si considereu que ha estat l'estratègia més intel·ligent i si veieu possible una nova unió dels grans partits independentistes.
3: No, jo el que és més intel·ligent no t'ho sé dir, perquè si ho sabés ja ho faria. En tot cas, sempre cal replantejar estratègies. I més després d'un atzucac com el que acabem de viure o que encara estem visquent, diguem-ne, no? Per tant, cada dia cal replantejar estratègies. I si en un moment donat es va ser capaç de, malgrat les dissonàncies i les diferències, pactar una estratègia conjunta, aquí està. Jo penso que hi ha molt votant que tindria una gran alegria si es veiés aquesta reconstrucció d'una estratègia compartida. Penso que seria més motiu d'alegria que no pas de desengany.
2: I de cara a les eleccions catalanes, que en principi seran el 2028, hi haurà un nou actor, que és Aliança Catalana, que es presenten com a independentistes, però tenen un discurs racista i en contra de la immigració que fa més complicat que es pugui treballar amb ells. Com afectarà això a l'independentisme?
3: És que no m'interessa en absolut l'Aliança Catalana. Vaig veure com se li feia la campanya a un partit que es deia Ciutadans, que només vomitaven odi, rancúnia, i lluita en contra del català, la cultura i el país. I també he vist com ha desaparegut. Sembla que ningú se'n recordi de Ciutadans. I tinc la sensació que ara també se li està fent la campanya a aquesta gent suposadament independentista, que no ho veig per cap banda, perquè si no estarien treballant per la unitat. Per tant, no m'interessa gaire aquest grup i la gent que els vulgui votar, doncs que els voti. Escolta'm, aquí, tot el respecte, m'interessa més centrar-me en projectes constructius i per tirar endavant.
2: Doncs la notícia d'aquesta setmana és que Puigdemont, Puig i Comín podran tornar aviat a Catalunya Sud i ho hem pogut parlar amb Lluís Puig. Lluís, moltes gràcies com sempre per respondre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Si em permets, un recordatori. Dijous a 6:45 de la tarda a la llibreria catalana de Perpinyà presentem el llibre Exilis. Sembla una casualitat de la vida, però és el llibre de les jornades d'història que vam celebrar a Prats de Molló l'any passat. Vol dir que està bé per les dues bandes donar a conèixer aquests exilis que hi ha hagut durant segles i que espero que no n'hi hagin gaires més.
2: Doncs,
3: moltes gràcies i fins aviat.
0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el dijous 8 d'octubre. Bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes

0: Capa a Ràdio Arrels.
1: Com cada setmana a aquesta hora, saludem a l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
2: Bon dia.
1: Que ens portes una crònica d'actualitat, també amb un punt de vista de la història. I avui ens vols parlar de l'amnistia als polítics refugiats del procés de Catalunya, que sembla que avança i que finalment podran tornar, tot i que encara no se sap ben bé quan. Tu, Iu Escapa, volies comentar per aquesta gent que porta tants anys fora de Catalunya Sud i una mica de les causes d'aquesta situació, no?
2: Sí, jo voldria fer algun comentari, no pas d'aquesta actualitat, si vols, però de reflexions que podem fer amb això, ja? I que van molt més enllà que d'aquest episodi, no? D'aquest episodi que ha fet patir molta gent, i jo diria per pares, no? Perquè si en lloc d'utilitzar la violència, partim del procés, no? Si en lloc d'utilitzar aquesta violència tan bèstia, que ha estat una violència policial al principi, contra persones velles i contra la gent que volien únicament votar, i han pres una violència judicial, matxacant gent que havien pas fer res, si voleu, si en lloc d'això hi hagués hagut aquesta idea de diàleg dintre del desacord, ben entès, en posant tots a una taula i veiem com podem trapar qualcom de junts que vagi bé als uns i als altres, si voleu, i això haguessin, si voleu, evitat moltes coses, molts patiments, molts injusticis i molts, jo diria, ressentiments que existeixen ara i que duraran molt temps. I això és, jo diria, al dia d'avui, però segurament de molt temps, una incapacitat de règims com el jacobinisme, com els règims imperialistes, evidentment com les dictatures, que tot el que no volen és parlar amb l'altre. Quan hi ha un desacord, cal eliminar l'altre. Abans hi havia una eliminació física, ara hi ha una eliminació social o judicial, que és una cosa que mai arreglarés i que al final aquesta manera de fer sempre retroceda, sempre perdes al final. D'entre els temps llargs de la història, la gent que volen utilitzar, que volen pas parlar amb l'altre, que volen pas prendre en compte l'altre, fan patir molta gent, són l'origen de molts conflictes i al final perden-ho. Per què? Perquè aquests ressentiments se queden i els que han patit transmeten aquest patiment a la gent i aquest patiment a un moment donat se gira com els que han fet patir. I això és l'incapacitat, si voleu, del jacobinisme, del centralisme, de l'imperialisme. I de l'Europa actual ho veiem molt bé. Perquè si prenem el cas del que passa ara a França amb la gent de les escoles, del liceu i de l'universitat, si haguessin estat capaços els directors, els provisors, de parlar sempre, sempre, sempre amb la gent, amb els alumnes, amb els pares i tot això. Parlar realment, pas per imposar el que diu l'Estat, per dir que teniu com reivindicació i el que proposem nosaltres i veiem com podem trapar un denominador comú. Però això, el marc mental de molta gent, de l'estat francès, de l'estat espanyol, segurament, i molts altres, és un marc mental que no existeix. Jo tinc el poder, tothom té de fer el que jo vull. I veiem, si voleu, les limites d'això. Veiem el perill d'això. Veiem la ineficàcia d'això. Veiem el patiment que això fa a tothom. Durant molt de temps això ha funcionat, perquè amb una violència institucional la gent se callava. Ara, amb la violència institucional, mai la gent se callaran, al contrari, la gent se mobilitzaran en contra.

0: tot això és evident, tot això se veu, tot això se veu, però sembla que tant d'un bàndol d'un altre hi hagi una incapacitat mental de pensar que parla tot discutint se pot arreglar les coses per evitar la violència. I això me sembla que aquí, a Catalunya, tenim un esdeveniment que farà 1000 anys, pau i treva de Déu, farà 1000 anys l'any que ve. L'Abat Oliba i molta d'altra gent. L'Abat Oliba és ell que s'ha posat el llum a ell, però era la voluntat de moltes persones en aquest moment de fer parlar la gent, de mirar, de trapar solucions per fer que la violència sigui molt menys, fer parlar la gent perquè tothom doni la seva raó i organitzar una cosa per disminuir almenys la violència i parlar entre la gent. És l'història del mil·lenari de Pau i Treva, que és a Toulouse, però que se va continuar molt de temps, fins a tot el segle XI, amb el sinode de Vic també, que va posar això de les cegueres, una protecció dins del temps, això és la treva, però una protecció dins l'espai, això és aquests pobles que se'n diu la cellera amb la sagrada, que els potents no podien venir a robar coses o matxacar els pagesos. No? I això me sembla que ha estat també una realitat molt sovint. El pactisme, el dia d'avui, ve d'aquí. Les corts, el pactisme ve d'aquí. Però això ha estat una cosa molt positiva per Catalunya, però molt negativa també, perquè això els ha fet cada vegada més febles contra aquests estats que pensen que a partir del moment que tenen el poder cal matxacar la gent, no? I això me sembla que el dia d'avui tota aquesta gent, els jacobins, els centralistes, els visioimperialistes de les coses, me sembla que el seu temps s'acaba. El seu temps s'acaba d'això. Ho veiem ben bé amb aquests esdeveniments, sovint molt excessius, no? I per què s'acaba? Perquè l'Estat abans era present d'una manera violenta sovint i ara l'Estat és pas plus present. Un test l'Estat. L'Estat és incantacions. I això fa que, doncs, sovint, són incantacions. En dient, vos arreglarem tot i finalment mai arreglen res. Mai s'arregla res. Perquè sense la col·laboració de la gent, sense, jo diria, compartir amb la gent les solucions, mai l'Estat tot sol pot arreglar les coses. L'Estat se tindria de quedar amb algunes coses fonamentals i, a poc, deixar la gent parlar, arreglar els problemes d'una manera local, d'una manera més, jo diria, amb més presència de tothom. Això se veu també amb les llengues. L'Estat, en un moment donat, ha matxacat i esclafat, sobretot dins l'Estat francès, però també d'una altra manera, dins l'Estat espanyol o dins d'altres llocs, ha matxacat les llengues que eren pas les llengues del poder. No? Tot això també ha fet únicament coses molt negatives, molt negatives. I el dia d'avui, per exemple, sabeu que dins del País Basc hi ha una revolta de molts alcaldes contra això. N'hi va haver una aquí, també petita, a un moment donat, així, a Catalunya Sud, amb uns quants alcaldes que havien demanat que se podia parlar català també durant els plens. Van perdre. Hi va haver una... van utilitzar la justícia per acabar amb això. Perquè la justícia també, quan acaba amb coses que volen realment la gent, que són positives per la gent, és pas una justícia, és una manera de fer passar coses una mica violentes. No? I jo diria que aquell esdeveniment, 1000 anys de Pau i Treva, simbòlicament pot ser un moment per reflectir amb això. Vam començar l'altre dia a fer una conferència a Toulouse, se continuarà a Pesià, perquè a Pesià és per les senyeres, no? Per això de les sagreres, però va més enllà d'un simple esdeveniment, és una manera de veure el món. Quan hi ha discrepàncies, què fem? Si tenim el poder, matxaquem els que discrepen, és el que se passa cada dia, si voleu, al nivell del món, al nivell local, al nivell d'aquí, si voleu, o al contrari, ens posem dins d'una taula tots i mirem el que podem fer tots junts, veu? Tots junts ho alçarem, diu el lema dels castells. És aquest lema que cal passar dins la realitat política. Què significa això? Significa això que els polítics treballin pas pels seus partits, però treballin per l'interès general. Això també té de canviar, perquè què veiem tant de l'estat espanyol, tant de l'estat català, que és pas un estat, en fi, tant a Catalunya, tant a França, i segurament d'altres que coneixem menys, o en tot cas que jo ho coneixi menys, veiem que els partits, els polítics treballen pels partits. Els partits, sobretot els que són els extrems, no? És nosaltres que som el centre del món, no? I si tenim el poder, aixecarem els altres. Això també tothom té d'ho tenir dins del cap. Si hi ha un extrem, qualsevol extrem, que agafi el poder, els altres seran aixecats. Exactament com ha fet l'estat espanyol quan hi va haver el procés en 2017, no? I van pas tenir cap dubte d'enviar una brutalització total, no? Això se'n diu l'història, la brutalització. La brutalització és el refús de diàleg, el refús de parlar. I me sembla que els temps on venim, perquè les societats són heterogènes, perquè la gent finalment tenen possibilitats altres que acatar el cap, poden aixecar el cap d'una manera o d'una altra, encara que sigui sempre complicat, i bé, aquest temps és pas el temps dels centralistes, és pas el temps dels jacobins, és pas el temps dels imperialistes, és pas el temps, i me sembla que hi ha un perill molt, molt gran aquí, perquè sembla que políticament, jo diria pas socialment, bé, políticament anem cada vegada més cap a això, i això provocarà conflictes, per jo, molt violents. I si volem evitar aquests conflictes, aquestes crisis terribles, com veiem, la gent, hi ha un problema, en lloc d'anar a parlar, surten al carrer a cremar un colcom, no? O fer una violència total. Veiem, això és un fracàs total de la societat.
1: Doncs, i ho escapa, veurem com evolucionen aquesta manera de resoldre els conflictes. En tot cas, avui ens comentaves doncs, aquesta altra manera de solucionar els conflictes que a Catalunya doncs, ja fa més de 1.000 anys, diríem, o 1.000 anys que posem en plaça. I ho escapa, moltes gràcies.
0: De res, fins ara. Bon dia.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: No, així no.
2: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Berlín i Londres. Parlem aquí a Luxemburg amb les representants del casal de Berlín, la Maria i la Júlia. Maria, com va aquest casal de Berlín? És un casal antic?
4: És un casal molt antic. Ara fa uns mesos que hi ha hagut canvi de junta i estem a poc a poc agafant el relleu de tants anys. I ens està creixent molt la comunitat, estem molt contentes i planejant coses molt xules.
3: També sou joves i potser és aquest motiu que hi ha el relleu?
5: De fet, a Berlín estem molt sorpresos perquè hi ha un munt de catalans que ara han descobert els nostres esdeveniments i realment els agrada com sentir-se com a casa una mica a Berlín. I realment la comunitat està... O sigui, és com que potser ja hi era, però l'estem com descobrint amb aquesta nova generació.
3: Berlín és una ciutat atractiva, és per això que hi ha joves catalans?
4: Sí, creiem que Berlín és una ciutat que tira molt el jovent i crec que ara està començant també a ser atractiu doncs, el trobar aquest trosset de casa a la ciutat i una ciutat tan gran com Berlín.
3: Com veu els berlinesos, se'n diu així?
4: Sí, sí.
3: Els berlinesos, els catalans?
5: Doncs mira, els veuen com... unes persones que fan castells, per exemple, és una cosa que a la comunitat d'Alemanya els sorprèn molt i trobo que o sigui, la feina que fan els castellers a nivell fora de Catalunya és molt bona, però no només som els castellers, a dir, hi ha moltes altres coses, ens veuen com unes persones que tenim un menjar boníssim, o sigui, els agrada molt les nostres trobades on hi ha sempre menjar i és una cosa que, bueno, que estem treballant i que realment pues, està creixent.
3: Els no catalans venen a fer castells amb vosaltres?
4: Nosaltres, com a tal, el grup de castellers és un grup a part del casal, però sí que estem obrint portes als nostres esdeveniments, a gent no catalana, a juntar-se, a descobrir la cultura amb nosaltres, la gastronomia, els castells, les sardanes, i ara fa poquet vam tenir el juliol, el Catalan Day, que és com vam anomenar aquest últim esdeveniment que hem fet de nova creació, que pràcticament tractava d'això, doncs apropar la nostra cultura en tots els àmbits, a gent tant alemanya com no catalana, que ens envolta el nostre dia a dia, i gent nova que ens va ajuntar i va anar super, super bé i estem super contentes.
3: Quines altres activitats feu allà al Casal de Berlín?
5: A part de la calçotada, que té un èxit brutal cada any, normalment fem un dinar de Nadal, que és una de les nostres activitats estrella, perquè oferim un menú de sopa de galets, canalons fets a mà per la iaia i torrons de postres, i això costa trobar fora de casa i és una cosa de les, bueno, de les nostres activitats com estrella també.
3: Vosaltres dues, com és que viviu a Berlín?
4: Jo vaig arribar a Berlín per feina, així que vaig arribar, em vaig enamorar i allà m'hi vaig quedar.
5: Jo visc a Berlín perquè vaig anar a estudiar el màster fora, o sigui, vaig acabar la carrera que vaig estudiar a Catalunya i llavors vaig anar a Alemanya a estudiar el màster i, conseqüentment, després he trobat feina a Berlín, llavors estic vivint a Berlín també per feina al final.
3: Podem concloure que els alemanys i, en general, els berlinesos aprecien els catalans? Com ho veuen? Com una cosa rara d'espanyols que volen pas parlar... que volen pas parlar l'espanyol, que volen prioritzar la seva llengua?
4: Jo tinc els meus companys i companyes de feina molt ben informats, però fan moltes preguntes, estan molt interessats i crec que estan també descobrint un nou món, no la cultura de més a prop, però sempre molt d'interès, molt de curiositat i molt de suport.
3: Enric Arrias, tu ets del Casal Català de Londres. Com funciona aquest casal? És un casal bastant antic, també.
6: Sí, és un casal... Bueno, el casal es va incorporar el 2007, oficialment, al gener del 2007, i es composa, bàsicament, de... Bueno, l'activitat... Les activitats, una, tenim la part doncs, pels nostres socis tradicionals, els sopars regulars, trobades amb gent coneguda, i també les activitats catalanes, tenim la diada, calçotada i tal, i després hi ha una part molt important del nostre casal que és l'escola catalana, que opera sota el paraigua de l'escola. Llavors l'escola catalana té uns 100 alumnes cada setmana, dissabte a la tarda venen a una escola al centre de Londres i fan classe en català i aprenen la cultura i la llengua catalana.
3: El fet de ser en un estat, el Regne Unit, que on hi ha, és un estat plurinacional, s'entén millor Catalunya o els anglesos són també molt tancats sobre aquest tema?
6: Jo no diria que són tancats, és una qüestió d'explicar-los doncs, de quina és doncs, la realitat catalana, que és diferent d'Espanya, quines són les diferències, i llavors la gent ho comença a entendre. Llavors un cop els hi poses en el context, saps, d'explicar doncs, les similaritats que tenim, per exemple, amb el País de Gales, amb Irlanda del Nord, amb Escòcia, llavors comencen a entendre el lloc de Catalunya dins del seu marc.
3: Un equip de futbol com el Barça ajuda a entendre Catalunya?
6: Moltíssim, sí, sí. Bueno, sobretot quan guanyem, però serveix també perquè entenguin quina és la diferència entre Espanya i Catalunya, no? Que és el que ens fa diferents.
3: Que teniu grans projectes o projectes al Casal Català de Londres?
6: Ara mateix doncs, el proper projecte són el proper sopar amb corresponsals de totes les... tots els corresponsals estrangers catalans que tenim a Londres, i després la festa de Nadal, i després un altre cop tornem amb la calçotada cap al març, suposo, i després la resta d'activitats durant tot l'any.
3: Felicitacions i fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres.
1: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
7: Radio Arts, a Salelles, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. La previsió del temps.
2: Som el dijous 8 d'octubre, bon dia. Sol aquesta tarda amb 19 graus a la plana i 9 a la muntanya. Demà sol a tot el país amb temperatures dolces. Les mínimes seran de 12 graus a Perpinyà i a Serret, 11 a Prada, 6 a Prats de Molló, 1 a Manlluís i 2 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 19 graus al Rosselló i al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 13 a Cerdanya. Dissabte al matí, núvols a la muntanya. Tindrem unes mínimes de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret i a Prada, 11 a Prats de Molló, 7 a Manlluís i 6 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escrol en català. Descobrim creadors de contingut en la nostra llengua a Ràdio Arrels.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir i de tenir un projecte en català em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix unes vídeos

0: amb catalans del nord també.
1: Clar, precisament, hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès, doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
0: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuiner o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
1: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional. A la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent. Però tu, o sigui, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
0: Sí, sóc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada, doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
1: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
0: No, no pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a l'Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
1: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport_septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català i deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Ràdio Arrels, a Font-romeu, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia, avui parlarem de paraula i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Parla-me, diguis-me coses. Paraula, quin mot més comú i a la vegada més misteriós. Té el mateix origen que la paràbola. No és tan evident en català, francès o italià com en castellà, en què només hi ha una metàtesi, una inversió, paraula, paràbola. La paràbola llatina o grega, paràbolos, és una comparació, una al·legoria, una frase de sentit metafòric. Això es pot entendre per la paraula amb sentit de parla, però per la paraula amb sentit de mot. De fet, és una metonímia, i més exactament una sinècdoque, és a dir, designar la part pel tot o viceversa, com Amèrica pels Estats Units d'Amèrica. I la cançó d'en Joan Pau Giner, després de tot això. No és pas com les paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, paraules novençanes d'uns joves que comencen a estimar-se. Recordeu, teníem 15 anys. No, és una paraula sensual, sensual i política, com veurem després. I les paraules no són mots, són coses, i coses ben dites. La cançó d'en Giner és una meravella poètica, regular però sense cap rigidesa. Els versos són heptasíl·labs, és a dir, versos de 7 síl·labes, rimats amb alguna excepció, algun vers que trontolla o aquest decasíl·lab sumptuós. I potser me faràs content, car és un poema ple d'esperances. He parlat de sensualitat. La llengua de l'estimada és rosa o boja i els amants es retroben solets al final de la jornada de feina. Però també és una cançó política per defensar la llengua del país. Primer, cito, amb la llengua de casa, la que a escola t'han defès. I socialment, després, invitant a fer llengotes en sentit propi, cito, amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. De fet, l'amor costa quan hom surt exhaust del treball i quan els estimats es retroben havent treballat tots dos, cito, per demà cal ser refets, cada dia una cadena te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? No, definitivament, parla-me, diguis-me coses, no em recorda paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, sinó més aviat una cançó d'amor i de lluita social, te recordo a banda de Víctor Jara, que tingueu un bon dia.
4: Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que se perd en caminets. Diguis-me que la setmana, quan s'acaba

cadena, te se posa sur l'esquena, com vols fer per fer projets? Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola.

Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques

0: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Escolteu el disc de la setmana i avui connecteu amb la cantautora de Palma de Mallorca, de més de 50 anys de carrera musical, la Miquela Lladó. Miquela, llavors tu em deies que sempre has cantat en mallorquí.
4: Sí, sempre. Bé, llevat de quan ets petita, que comences quan tens 12, 14 anys, que cantes, el que sigui, i aprens a cantar ranxeres, palmeros sobre la palma, i jo què sé, aquestes quatre cançons que sonaven aleshores. Però quan me vaig decidir que jo quan vaig connectar i vaig entendre que existia el moviment de la nova cançó, vaig dir, aquí vull estar jo, cantant en català de Mallorca i parlar de coses que no siguin tan trivials o que tinguin un missatge o que tinguin una arrel que pugui transmetre il·lusió i coneixements i acostar la literatura popular. I darrerament m'interessa molt acostar la poesia a moltíssima de gent que se pensa que la poesia és una literatura rara que no se pot entendre. I jo crec que sí, que t'has de deixar enamorar per les paraules dels poemes.
3: Algun cop t'ho han dit que hauries de cantar més en castellà o que hauries hagut d'haver cantat més en d'altres idiomes?
4: Pues sí, naturalment. Hi ha molta de gent que te diu, i per què no cantes en castellà? Perquè ja hi ha molta gent que canta en castellà. Jo m'interessa cantar en la meva llengua i en la llengua que pertany a la meva cultura i prou. No, la qual cosa no vol dir que en sé de cançons, perquè hi ha moltes cançons franceses que m'encanten i cançons italianes i cançons angleses. Perquè una cosa que sempre m'ha agradat és fer versions de qualque cançó que m'ha agradat molt i he fet una traducció en català. Això ho faig, sí. Però sempre mantenint la llengua nostra.
3: Justament és d'una d'aquestes cançons de les quals parlarem, que es diu Pena, Paneta, Pena. Però abans d'això m'agradaria demanar-te, tu ara, Miquela, quina música escoltes?
4: Jo ara estic fent una investigació mitjançant ràdio i Spotify i coses d'aquestes. És a dir, a través de xarxes estic mirant quina música escolta d'avui en dia la gent. Bueno, música clàssica a part, perquè això és una altra història. Però de la música que s'escolta d'avui en dia, jo estic un poc decebuda, perquè en general no l'entenc gaire, perquè hi ha un predomini absolut de lo que és el ritme i falta melodia, per meu gust, i després el contingut, les paraules, trob que no hi ha una elegància, ni hi ha una recerca d'unes paraules que guapes. Jo te diria que hi ha molta música d'avui en dia que és molt vulgar, llevat de... Clar que sí, que hi ha cantants que ho fan molt bé i tenen molt bon estil, però encara no te puc dir que m'agrada del tot, en general. És a dir, reggaeton no m'agrada, el rap m'acosta, és difícil, eh? Tot està canviant tant que m'espanta una mica.
3: Clar, potser en les ràdios, podríem dir, més convencionals, és veritat que la música que se sent és com més música basada sobre el ritme i menys en la melodia.
4: Exacte.
3: I en la lletra i tot això, però també hi ha molts artistes petits o grans que fan música que està molt bé.
4: Exacte, això és exactament així. El problema és que també igual no tens tant de temps per escoltar molta música, això és una pena. Però ja me vaig fent una idea a poc a poc. I sé el que vull i el que no vull fer.
3: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o pots dir també un artista, si vols?
4: Bé, com a artista te diria que m'encanta en Serrat i en Lluís Llach, així de cultura nostra. I després sempre m'ha agradat molt de François Jardí, tots els cantants de la cançó francesa, en Leonard Cohen també, i després grups molt bons. Els Beatles me van fascinar i crec que van ser genials. I hi ha un bon grapat de gent que m'ha servit de model i d'estímul per fer música, sí.
3: I doncs aquests dies hem vist que tu cantes per portar la felicitat, però també pots cantar emocions més tristes, perquè ara parlarem justament d'una cançó que has traduït al mallorquí del castellà. La cançó original és Pena, penita, pena. Per què aquesta cançó?
4: Mira, aquesta cançó jo crec que és una cançó molt guapa, molt ben feta, i representa tota una època de la meva infància. Perquè, clar, quan jo era petita, no hi havia televisió encara, i el que s'escoltava a través de les ràdios, naturalment, era una època que tot estava prohibit i estava molt determinat l'estil de música que s'escoltava. I triomfava la copla. I la copla, per mi, és això, és la meva infància. I aquestes cançons que m'agradaven tant perquè, siguin castellanes o sigui el que sigui, una cançó t'agrada o no t'agrada. I vaig trobar que Pena, pena, de pena representava la meva infància i vaig fer una versió amb tot el meu respecte i ha agradat molt i estic molt contenta. He fet altres versions d'altres cançons, però també he traduït Michel dels Beatles, per exemple, i en fi, d'altres. També m'agrada.
3: Doncs va, tot seguit, escoltem la Miquela Lladó amb la cançó Pena, peneta, pena. Si

0: Pena, paneta, pena, la cançó és de la Miquela Lladó, del seu disc Com un ventall. Escolteu el disc de la setmana i ens podeu sentir demà a la mateixa hora per al final d'aquesta entrevista.
1: Radio Arels, en veig 93.1.
0: Música de proximitat.

arrencaré totes aquestes cadenes, arrencaré totes aquestes cadenes i el cridaré al teu nom. Fa riure que tan gran dels teus ulls tingui por. Fa riure aquest infant que viu d'una il·lusió. Quan sóc al teu davant, el cor em diu que no i els somnis es desfan, igual que una cançó. Si sóc sempre aquell noiet que no vol aprendre a viure, si no em curo d'aquest fred, sempre, sempre faré riure. Fa riure que la nit, quan el teu cor no em sent, tot el que no t'he dit, t'ho digui en un moment. Fa riure que dormit t'agafi de la mà i et perdi tot seguit, només en fer-se clar.

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

són tan absurdes que amb un de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai, i amb xucamulla refilava: no em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny

0: el llit.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: assegut sobre els morts que han emmudit des de fa 2 mesos. Beso sabates buides i empunyo rabiosament la mà del cor i l'ànima que el manté. Que la meva veu pugi a les muntanyes i baixi a la terra i retroni. Això vol la meva gola, des d'ara i des de sempre. Des d'ara i des de sempre. Apropa't al meu clam, poble de la meva llet, arbre que amb les teves arrels encerclat em tens, que sóc aquí per estimar-te i aquí estic per defensar-te, amb la sang i amb la boca, fidel, com 2 fusells. Que la meva veu pugi a les muntanyes i baixi a la terra i retroni, això vol la meva gola, des d'ara i des de sempre. Des d'ara i des de sempre. Si he sortit de la terra, si he nascut d'un ventre dissortat i amb pobresa, no ha sigut sinó per fer-me rossinyol de les desgràcies, ressò de la mala sort, i cantar i repetir a qui ha d'escoltar-me quan a penes, quan a pobres, quan a terra em refereixi. Encara que et faltin les armes, poble de 100.000 poders, que no defalleixin els teus ossos, que estiga qui et malfereix, mentre et quedin punys, ungles, saliva, i et quedin entranyes, cor, budells, motius de lluita i dents. Fort com el vent fort, lleu com l'aire lleu, assassina qui assassina, avorreix a qui avorreix la pau del teu cor i el ventre de les sàvies dones rebels. Que no et fereixin per l'esquena, viu cara a cara i mort, amb el pit davant les bales, ample com les parets.
1: Aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, defiendo tu hijo. Que te haga esclavijo con el puño cerrado.

0: canto amb la veu de dol, poble de mi pels teus herois. Les teves ànsies com les meves, les teves desventures que tenen del mateix mineral el plor, les penes del mateix metall i de la mateixa fusta el pensament i el front, el teu cor i la meva sang, el dolor i les ferides. Avant mur del no-res em sembla aquesta vida. Sóc aquí per viure mentre l'ànima em soni, i aquí estic per morir quan m'arribi l'hora, en les fonts del poble des d'ara i des de sempre. Diversos globs és la vida, un sol glob és la mort.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Cervera, 95.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

0: La massa Valtani.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens en riurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens en riurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa. Potser algun